that don't nobody notice. Maybe it's all just in your head.

0: anar amb el gra. It's just a little crush, not like I mean every time we touch. Ona Malgrat.
1: Ona Malgrat, una nova manera d'entendre la comunicació local.

0: Ona Malgrat. Ona Malgrat.
1: Ona Malgrat, 107.4.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 8, us parla Eduard París. El president dels Estats Units, Donald Trump, ha dit que s'està ultimant un acord amb l'Iran després que l'hagi negociat en diverses trucades per telèfon amb diversos mandataris de l'Orient Mitjà i d'Israel. Trump ha explicat que, entre altres mesures, el pacte preveu que l'estret d'Hormuz s'obrirà. El líder nord-americà també ha dit que ha parlat d'un memoràndum d'entesa sobre la pau amb els líders d'Aràbia Saudita, els Emirats Àrabs Units, el Qatar, Pakistan, Turquia, Egipte, Jordània i Bahrein, qui, segons ell, també han de contribuir a tancar l'acord juntament amb l'Iran i Israel. Moment ara per conèixer la previsió del temps per a la jornada d'avui. Marc Jaureguizar, bon dia.
2: Molt bon dia. A aquestes hores del matí tenim boires una altra vegada a moltes viles de la Costa Brava i també en algunes de la Costa Daurada. Però de cara a les properes hores, aquestes boires s'aniran trencant i al matí en conjunt es presenta molt assolellat. De fet, a aquestes hores del matí també tenim molts núvols alts i prims per la franja de Ponent i l'interior de les Terres de l'Ebre. Però com diem, el diumenge es presenta molt tranquil i nuvolades que es tornaran a aparèixer sobretot al llarg de la tarda al Pirineu i Prepirineu, amb alguna gotellada que es deixarà veure sobretot per la zona de l'Aran i al nord del Pallars. I tot plegat amb unes temperatures que es mantindran molt semblants i avui inclús a l'interior de les comarques de Girona aquests valors de les màximes seran lleugerament més altes. Ho anirem seguint. Que tingueu bon dia.
1: I en successos, entre un i dos centenars de persones participen des d'aquest dissabte en una rave a Llardecans, al Segrià, segons ha avançat el diari Segre, i han confirmat Mossos d'Esquadra, ACN. La policia catalana va detectar l'esdeveniment ahir al migdia a l'Arc d'Adà, a diversos quilòmetres del nucli urbà del municipi. De moment no s'han registrat incidents i els Mossos estan duent a terme controls per evitar que hi accedeixi més gent i també controls per assegurar que els que en surtin en cotxe estiguin en un estat que els permeti conduir. L'alcalde del municipi, Xavier Mor, no s'ha mostrat preocupat per la festa, que es preveu que s'allargui tot el cap de setmana. I en cultura, Maria del Mar Bonet ha exhibit la solvència de 6 dècades de trajectòria aquest dissabte al vespre al Palau de la Música, on ha presentat L'aigua no cansa, el seu darrer disc, on ha presentat moltes de les cançons que formen aquest nou àlbum publicat fa escassament 10 dies. I en els esports, el Barça femení guanya la seva quarta Champions després de superar l'Olímpic de Lió a la final per 4-0. En canvi, a la primera divisió masculina, el Girona no passa de l'empat a 1 amb l'Elx i cau al pou de la segona divisió en un desenllaç de lliga dramàtic a Montilivi. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 9, us parla Eduard París. El president dels Estats Units, Donald Trump, ha dit que s'està ultimant un acord amb l'Iran després que l'hagi negociat en diverses trucades per telèfon amb diversos mandataris de l'Orient Mitjà i Israel. Trump ha explicat que, entre altres mesures, el pacte preveu que es torni a obrir l'estret d'Hormuz. Seguim als Estats Units perquè aquesta matinada un home ha obert foc contra un control de seguretat d'accés a la Casa Blanca. L'home s'ha acostat al control desplegat, ha tret una arma de la bossa que duia i ha disparat contra els agents que han respost obrint foc i ferint-los, segons ha explicat el servei secret. L'agressor ha estat traslladat a l'hospital on ha acabat morint. Fonts policials han explicat que l'home era conegut pel servei secret i tenia una ordre d'allunyament perquè ja s'havia acostat als accessos de la Casa Blanca en diverses ocasions. A més, diversos mitjans nord-americans l'han identificat com Nasir Best, de 21 anys, originari de l'estat veí de Maryland, i apunten que tindria problemes de salut mental. I aquí a casa nostra, el Pla Territorial Sectorial per a la implementació de les energies renovables està generant crítiques en municipis d'arreu de Catalunya, que consideren que no s'ha escoltat prou la veu local, es promouen projectes faraònics o s'amenaça el turisme o la biodiversitat. A les Terres de l'Ebre avisen que se'ls exigeix un preu que no és gens just ni equitatiu amb la resta de zones, mentre que des de les comarques gironines s'ha promogut un manifest que ja compta amb més de 180 ajuntaments d'una trentena de comarques d'arreu de Catalunya per demanar aturar la tramitació d'aquest pla. I en successos, entre un i dos centenars de persones continuen participant en una rave a Llardecans des d'ahir, segons han confirmat els Mossos d'Esquadra. La policia catalana va detectar l'esdeveniment ahir al migdia a l'Arc d'Adà, a diversos quilòmetres del nucli urbà del municipi, com diem, de Llardecans. De moment no s'hi han registrat incidents i els Mossos porten a terme controls per evitar que hi accedeixi més gent i també controls per assegurar que els que en surten en cotxe estiguin en un estat que els permeti conduir. Parlem també de cultura. Maria del Mar Bonet ha exhibit la solvència de 6 dècades de trajectòria aquest dissabte al vespre al Palau de la Música, on ha presentat L'aigua no cansa. En el marc del Festival Guitar Barcelona, la cantautora balear ha fet un viatge pels èxits que han marcat la seva carrera per enfilar tot seguit cadascuna de les 9 cançons que formen l'àlbum publicat fa escassament 10 dies. I en els esports, a la primera divisió, el Girona no passa de l'empat a 1 amb l'Elx i cau al pou de la segona divisió en un desenllaç de lliga dramàtic a Montilivi. El Barça va tancar la lliga amb derrota al camp del València per 3-1, mentre que l'Espanyol va empatar 1 amb la Reial Societat. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
2: Ona Malgrat, una nova manera d'entendre la comunicació local.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 10, us parla Eduard París. El president dels Estats Units, Donald Trump, ha dit que s'està ultimant un acord amb l'Iran després de que l'hagi negociat en diverses trucades per telèfon amb diversos mandataris de l'Orient Mitjà i d'Israel. Trump ha explicat que, entre d'altres mesures, el pacte preveu que l'estret d'Hormuz es torni a obrir. A més, als Estats Units, aquesta matinada, un home ha obert foc contra un control de seguretat d'accés a la Casa Blanca. L'home s'ha acostat al control desplegat, ha tret una arma de la bossa que duia i ha disparat contra els agents que han respost obrint foc i ferint-lo, segons ha explicat el servei secret. L'agressor ha estat traslladat a l'hospital on ha acabat morint. I aquí a casa nostra, el conseller de Presidència, Albert Dalmau, ha fet una crida a Junts a participar del debat sobre el finançament autonòmic i la proposta de finançament singular presentada amb l'objectiu que el voti a favor al Congrés i tingui així oportunitats d'entrar en vigor. En una entrevista a La Vanguardia, Dalmau diu que acordar és de valents i que per a tirar el país endavant el patriotisme de debò es demostra acordant i no pas bloquejant el país. Passem ara a donar un cop d'ull ràpid al trànsit, perquè hi ha un parell de carrils tallats a la xarxa viària, el primer a la B20 a Barcelona cap al nus del Llobregat i un altre, en aquest cas, a la C-17 a la Garriga, en sentit Barcelona. Marxem ara fins a l'Alt Penedès, on aquest cap de setmana es celebra la 44a trobada d'Olèrdola, que manté amplis incentius en la seva programació. Entre aquests, la possibilitat de fer un descens amb una supertirolina. Des de Canal Vila Olèrdola ens ho explica Raimon de Cara.
2: La supertirolina és una proposta clàssica ja a la trobada que es va incorporar a la festa del municipi l'any 2008. L'activitat està oberta a tothom i se'n podrà gaudir de manera gratuïta avui a partir de les 3 de la tarda i fins a les 7, en un entorn privilegiat i protegit com és el conjunt monumental d'Olèrdola. Des del primer any d'estada al municipi, aquesta tirolina gegant manté l'equilibri d'oferir una activitat assequible a totes les edats, si no es pateix del cor, però garantint emocions a flor de pell. Pep Pedrós és de l'empresa Anigami, que instal·la la tirolina.
3: Travessa pel peny assegat amb aquests 200 metres volant. És una passada la tirolina que s'instal·la aquí. Sabent que a les 7 ja no es fa la tirolina, però és que ja abans hem de tancar la cua. A 6:45 ja normalment es para la cua perquè genera molta gent.
2: L'usuari més veterà de la tirolina a Olèrdola ha estat un home de 97 anys i els més joves han estat atrevits infants de 6 anys.
1: I en els esports, el Girona no passa de l'empat a un amb l'Elx i cau al Pou de la segona divisió en un desenllaç de Lliga dramàtic. A Montilivi, el Barça va tancar la Lliga amb derrota al camp del València, mentre que l'Espanyol va empatar amb la Reial Societat. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa. Continguts en xarxa.
4: Aquesta setmana s'estrena Cowgirl, un film català protagonitzat per una grangera que necessita que la seva vaca es quedi prenyada. També arriba Les catadores de Hitler. Explica la història d'un grup de noies que a la Segona Guerra Mundial havien de provar el menjar del Führer per confirmar que no estava enverinat. I per als aficionats a Star Wars s'estrena The Mandalorian en Grogu.
5: No pots anar pel camí de dalt. La meua tona necessita calma.
6: Aquesta vaca és més rara que les merles blanques.
4: A Cowgirl, l'Empar, una grangera de 60 anys, necessita que la seva vaca Tona es quedi prenyada per mantenir la granja. Després de diversos intents fallits, demana ajuda al Bernat, un gran propietari de la zona. Quan finalment la vaca es queda embarassada, l'Empar s'enfronta al poble per protegir la tranquil·litat de l'animal.
5: Tona és molt sensible. A tu t'agradaria que te muntaren?
7: Depèn.
5: Ai, Martín, fes el favor.
7: Adelante. Vayan tomando asiento.
8: Tendrán que esperar al menos una hora. Para entonces estaremos seguros de que la comida no esté envenenada.
9: Envenenada.
4: Les catadores de Hitler ens porta a la tardor de 1943. La jove Rose fuig d'un Berlín bombardejat i es refugia al poble on viuen els seus sogres. Ben a prop es troba el quarter general de Hitler, al cau del llop. El Führer veu enemics a tot arreu i l'obsessiona que l'enverinin. Un matí, la Rose és recollida juntament amb altres joves del poble per provar el menjar que li preparen a Hitler.
9: ¿Cuándo acabará esto? Se retiran de muchos frentes. Desearía que perdiésemos.
10: Todos hemos escuchado historias acerca de un cazarrecompensas mandaloriano y un niño.
11: Solo doy caza a criminales de guerra imperiales. Eliminaremos a todos los malos de su baraja.
4: The Mandalorian and Grogu és la continuació de la sèrie The Mandalorian en forma de pel·lícula. L'imperi ha caigut i els senyors de la guerra imperials continuen dispersos per la galàxia. Mentre la incipient Nova República treballa per protegir tot pel que va lluitar la rebel·lió, ha reclutat l'ajuda del caçarrecompenses Din Djarin i el seu jove deixeble Grogu.
11: Este es el camino.
12: Ona Malgrat. It's just a little crush, not like I made every time we touch. It's just Ona Malgrat.

mals de fusta, ens picaves les mans. Potser recordes quan ens despullaves.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 11, us parla Eduard París. El president dels Estats Units, Donald Trump, ha dit que s'està ultimant un acord amb l'Iran després d'haver-lo negociat en diverses trucades amb diversos mandataris de l'Orient Mitjà i d'Israel. Trump ha explicat que, entre altres mesures, el pacte preveu que l'estret d'Hormuz es torni a reobrir. A més, als Estats Units, aquesta matinada, un home ha obert foc contra un control de seguretat d'accés a la Casa Blanca. L'home s'ha acostat al control desplegat, ha tret una arma de la seva bossa i ha disparat contra els agents que han respost obrint foc i ferint-lo, segons ha explicat el servei secret. L'agressor ha estat traslladat després a l'hospital, on ha acabat morint. I aquí a casa nostra, el conseller de la presidència, Albert Dalmau, ha fet una crida a Junts a participar del debat sobre el finançament autonòmic i la proposta de finançament singular presentada amb l'objectiu que el voti a favor al Congrés i tingui oportunitats d'entrar en vigor. En una entrevista a La Vanguardia, Dalmau diu que acordar és de valents i que per a tirar el país endavant el patriotisme de debò es demostra acordant i no pas bloquejant el país. Per la seva banda, el president d'Esquerra, Oriol Junqueras, afirma que al PSC li manca sovint ambició i a Junts li manca responsabilitat. També en declaracions fetes a La Vanguardia, el republicà ha assenyalat que per a combatre l'ascens de l'extrema dreta el millor per a Catalunya és que Esquerra sigui molt forta perquè encarna l'ambició i la responsabilitat que li falten tant al PSC com a Junts. Pel que fa a l'acord dels pressupostos, Junqueras ha tret pit d'aquests compromisos adquirits. I seguim parlant, en aquest cas, del Pla Territorial Sectorial per a la implementació de les energies renovables a Catalunya, que està generant crítiques en municipis arreu del territori, que consideren que no s'ha escoltat prou a la veu local, ja que es promouen projectes faraònics o s'amenaça el turisme i la biodiversitat. Per exemple, les Terres de l'Ebre avisen que se'ls exigeix un preu que no és gens just ni equitatiu amb la resta de zones, mentre que les comarques gironines ja s'estan promovent un manifest que compta amb més de 180 ajuntaments d'una trentena de comarques d'arreu del territori, que demana aturar la tramitació del pla. En cultura, Javier Ambrosi i Javier Calvo guanyen el premi a millor direcció del Festival de Cannes amb la pel·lícula La Bola Negra. D'aquesta manera, per segon any consecutiu, el cinema espanyol resulta premiat després de l'èxit de Cirat en l'edició anterior. I en els esports, ahir el Barça femení es va adjudicar la seva quarta Champions després de superar la final a l'Olímpic de Lió per 4-0. En canvi, el Girona no va passar de l'empat a 1 amb l'Elx i cau al pou de la segona divisió en un desenllaç de lliga dramàtic a Montilivi. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

0: Notícies en xarxa.
1: Són les 12, us parla Eduard París. Un motorista va morir ahir a la tarda en una sortida de via a la carretera de Collformic, a Osona, al terme municipal del Brull, segons ha informat el Servei Català de Trànsit. Per causes que s'estan investigant, el motorista va sortir de la via. Es tractava d'un home de 56 anys i veí de Castellar del Vallès. Amb aquesta víctima ja són 43 les persones que han perdut la vida enguany a les carreteres catalanes, 17 de les quals motoristes. I en plana política, el conseller de Presidència, Albert Dalmau, ha fet una crida a Junts per Catalunya a participar del debat sobre el finançament autonòmic i la proposta de finançament singular presentada amb l'objectiu que el voti a favor al Congrés i tingui oportunitats d'entrar en vigor. En una entrevista a La Vanguardia, Dalmau diu que acordar és de valents i que per tirar el país endavant el patriotisme de debò es demostra acordant i no pas bloquejant el país. Per la seva banda, el president d'Esquerra Republicana, Oriol Junqueras, afirma que al Partit Socialista li manca ambició, sovint, i a Junts li manca responsabilitat. També en una entrevista a La Vanguardia, el republicà ha assenyalat que per combatre l'ascens de l'extrema dreta, el millor per a Catalunya és que Esquerra sigui molt forta perquè encarna l'ambició i la responsabilitat que li falta tant al PSC com a Junts. Pel que fa a l'acord de pressupostos, Junqueras ha tret pit dels compromisos, com diem, adquirits. I tornem a successos, perquè els Mossos d'Esquadra van detenir el passat 14 de maig dos homes de 19 i 25 anys per estafar més de 14.600 euros amb mòbils i targetes bancàries robades a Barcelona. Els arrestats a Martorell i Sant Fost de Campcentelles accedien a la banca en línia i altres aplicacions de les víctimes per fer-hi bizums i transferències bancàries a través de mules per emmascarar la seva identitat real. Parlem ara també de cultura, perquè Javier Ambrosi i Javier Calvo guanyen el premi a millor direcció del Festival de Cannes amb la pel·lícula La Bola Negra. D'aquesta manera, per segon any consecutiu, el cinema espanyol resulta premiat en aquest certamen després de l'èxit de Cirat en l'edició anterior. I en els esports, el Barça femení guanya la seva quarta Champions després de superar la final a l'Olympique de Lió per 4-0 en la final disputada a Oslo. Eva Pajor, amb un doblet i catacolla amb diverses intervencions de mèrit, van ser les principals artífexs de la victòria. En canvi, el Girona no va passar de l'empat a una amb l'Elche i cau al pou de la segona divisió en un desenllaç de lliga dramàtic a Montilivi. El Barça va tancar la lliga amb derrota al camp del València per 3-1, mentre que l'Espanyol va empatar 1 amb la Reial Societat. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa. Continguts en xarxa.
2: Aquesta setmana s'estrena Cowgirl, un film català protagonitzat per una grangera que necessita que la seva vaca es quedi prenyada. També arriba Les catadores de Hitler. Explica la història d'un grup de noies que a la Segona Guerra Mundial havien de provar el menjar del Führer per confirmar que no estava enverinat. I per als aficionats a Star Wars s'estrena The Mandalorian en Grogu.
3: No pot anar pel camí de dalt. La meua tona necessita calma.
4: Aquesta vaca és més rara que les merles blanques.
2: A Cowgirl, l'Empar, una grangera de 60 anys, necessita que la seva vaca Tona es quedi prenyada per mantenir la granja. Després de diversos intents fallits, demana ajuda al Bernat, un gran propietari de la zona. Quan finalment la vaca es queda embarassada, l'Empar s'enfronta al poble per protegir la tranquil·litat de l'animal.
3: Tona és molt sensible. A tu t'agradaria que te muntaren?
5: Depèn.
3: Ai, Martín, fes el favor.
6: Adelante. Vayan tomando asiento.
7: Tendrán que esperar al menos una hora. Para entonces estaremos seguros de que la comida no esté envenenada.
4: Envenenada.
2: Les catadores de Hitler ens porta a la tardor de 1943. La jove Rose fuig d'un Berlín bombardejat i es refugia al poble on viuen els seus sogres. Ben a prop es troba el quarter general de Hitler, al cau del llop. El Führer veu enemics a tot arreu i l'obsessiona que l'enverinin. Un matí, la Rose és recollida juntament amb altres joves del poble per provar el menjar que li preparen a Hitler.
8: ¿Cuándo acabará esto? Se retiran de muchos frentes. Desearía que perdiésemos.
9: Todos hemos escuchado historias acerca de un cazarrecompensas mandaloriano y un niño.
10: Solo doy caza a criminales de guerra imperiales.
5: Eliminaremos a todos los malos de su baraja.
2: The Mandalorian and Grogu és la continuació de la sèrie The Mandalorian en forma de pel·lícula. L'imperi ha caigut i els senyors de la guerra imperials continuen dispersos per la galàxia. Mentre la incipient Nova República treballa per protegir tot pel que va lluitar la rebel·lió, ha reclutat l'ajuda del caçarrecompenses Din Djarin i el seu jove deixeble Grogu.
5: Este es el camino.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, és la una, us parla Eduard París. Un motorista va morir la tarda en una sortida de via a la carretera de Collformica, a zona del terme municipal del Brull, segons ha informat el Servei Català de Trànsit. Per causes que s'investiguen a hores d'ara, el motorista va sortir de la via i va acabar perdent la vida. Es tractava d'un home de 56 anys, veí de Castellar del Vallès, i amb aquesta víctima ja són 45 les persones que han perdut la vida enguany a les carreteres catalanes, 18 de les quals motoristes. I seguim amb més successos, perquè els Mossos d'Esquadra investiguen una possible agressió sexual aquesta passada matinada a Lleida. Una dona que tornava dels actes nocturns de l'Aplec del Cargol hauria estat agredida per dos individus a la zona de l'estació central d'autobusos al carrer Príncep de Viana cap a 3:45 de la matinada. Segons han confirmat els Mossos a la xarxa, s'ha obert una investigació per aclarir els fets i trobar-ne els autors. Obrim ara plana política. El conseller de Presidència, Albert Dalmau, ha fet una crida a Junts a participar del debat sobre el finançament autonòmic i la proposta de finançament singular presentada amb l'objectiu que el votin a favor al Congrés i tingui oportunitats d'entrar en vigor. En una entrevista concedida a La Vanguardia, Dalmau diu que acordar és de valents i que per a tirar el país endavant el patriotisme de debò es demostra acordant i no pas bloquejant el país. Per la seva banda, el president d'Esquerra Republicana, Oriol Junqueras, afirma que al PSC li manca sovint ambició i a Junts li manca responsabilitat. També en una altra entrevista a La Vanguardia, el republicà ha assenyalat que per combatre l'ascens de l'extrema dreta el millor per a Catalunya és que Esquerra sigui molt forta, perquè encarna l'ambició i la responsabilitat que precisament li falta tant al PSC com a Junts. Pel que fa als acords dels pressupostos, Junqueras ha tret pit dels compromisos adquirits. I en plana internacional, la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, ha celebrat el progrés que hi ha hagut en les converses de pau entre els Estats Units i l'Iran per posar fi a la guerra. En un missatge a X, von der Leyen ha insistit que cal arribar a un acord que realment desencalli el conflicte, reobri l'estret d'Hormuz i garanteixi una plena llibertat de navegació lliure de peatges. I en cultura, el director d'orquestra Jordi Savall ha estat guardonat amb el premi Ernst von Siemens de Música 2026, un dels màxims reconeixements internacionals a una trajectòria professional al món de la música. És el primer català que rep aquesta distinció. I en els esports, ahir el Girona no va passar de l'empat a 1 amb l'Elx i perd la categoria, baixant a la segona divisió en un desenllaç de lliga dramàtic a Montilivi. El Barça també va tancar la lliga amb derrota al camp del València, mentre que l'Espanyol va empatar amb la Reial Societat. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa. Clàssic.

anar amb el gra. Malgrat.

0: Bon dia, són les dues, us parla Eduard París.
1: Notícies en xarxa, edició migdia.
0: El pont d'aquesta segona Pasqua, marcat per la calor, ha omplert aquest cap de setmana les platges i zones turístiques de tot el litoral català.
2: Amb aquest escenari climatològic favorable, el sector turístic i hoteler afronta amb especial optimisme l'arribada de la temporada d'estiu.
0: Repassem ara la resta de titulars que ens deixa la jornada. Adrià Jurado, bon dia.
3: Bon dia, Eduard.
0: L'única nota negativa fins ara d'aquest pont ha estat la mort d'un motorista ahir a la tarda en una sortida de via a la carretera de Coll Fòrmic a Osona, concretament al terme municipal del Brull.
2: Amb aquesta víctima ja són 45 les persones que han perdut la vida enguany a les carreteres catalanes, 18 de les quals motoristes.
0: I en plana política, el patriotisme es demostra acordant i no bloquejant el país. Aquest és l'argument que el president d'Esquerra, Oriol Junqueras, ha donat avui per avalar els pressupostos.
2: I ho ha dit en una entrevista a La Vanguardia, on ha defensat que els pressupostos han de servir per reforçar els serveis públics.
0: D'altra banda, els Mossos d'Esquadra investiguen una possible agressió sexual aquesta passada matinada a Lleida.
2: Els fets s'haurien produït a la zona de l'estació central d'autobusos al carrer Príncep de Viana, a 3:45.
0: Moment ara per conèixer la previsió del temps per a la jornada d'avui. Marc Jaureguizar, bon dia.
4: Hola, què tal? El matí ha estat radiant una altra vegada al conjunt de Catalunya amb un cel molt net a núvols i, per tant, ideal doncs, per fer activitats a l'aire lliure. A aquestes hores del migdia les temperatures a poc a poc van tirant cap amunt i avui els punts més càlids s'ubicaran una altra vegada a la planada de Lleida i l'interior de les Terres de l'Ebre, però avui, a més, a l'interior de les comarques de Girona notarem que les temperatures pugen una miqueta més. A les valls del Pirineu també esperem arribar a una altra vegada als 30 graus i, de fet, a aquestes hores del migdia tenim creixement de nuvolada, sobretot al Pirineu i Prepirineu, que ens podrà deixar alguna gotellada, sobretot al sector de l'Aran i del nord del Pallars. Demà dilluns començarem una nova setmana amb la mateixa dinàmica, matí de sol i tarda creixement de nuvolades al Pirineu, amb un migdia que tornarà a ser càlid al conjunt de Catalunya. Ho anirem seguint aquí la xarxa. Que tingueu molt bona tarda.
0: I en els esports, el Barça guanya la seva quarta Champions femenina després de superar la final l'Olímpic de Lió per 4-0.
2: Eva Pajor amb un doblet i Cata Colla amb diverses intervencions de mèrit van ser les principals artífexs de la victòria blaugrana. A partir de les 7 a l'Avinguda Maria Cristina està previst que comenci la festa de celebració.
0: La informació local més destacada amb les notícies en xarxa.

0: Són les 2:03. Esteu escoltant el Notícies en Xarxa, edició migdia. Darrere nostra la producció, el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons, Adrià Jurado i jo mateix, Eduard París. El pont d'aquesta segona Pasqua, marcat per la calor, ha omplert durant tot el cap de setmana les platges i zones turístiques del litoral català, com per exemple la zona de S'Agaró o Badalona, tot plegat en un inici d'estiu que el sector veu amb molt d'optimisme. Ens porta tota la informació Núria Parera.
1: El pont de la segona Pasqua, marcat per les altes temperatures, ha omplert aquest cap de setmana les platges i zones turístiques del litoral català. A S'Agaró, el temps assolellat i calorós ha deixat carrers, restaurants i platges plens de visitants en un abans de la temporada d'estiu. També a altres punts del territori, com a Badalona, l'activitat a peu de platja s'ha intensificat amb l'obertura de guinguetes, fet que, tal com afirma Gerard González, responsable dels matins a la guingueta, augura una bona campanya.
2: Esperem que a l'estiu s'omple de gent que ve de fora també, que ven aquí a passar els estius i tot això, i el passeig està ple.
1: Els responsables del sector preveuen mantenir el bon ritme de feina, tot i les incidències habituals d'inici de temporada, marcada per les obres de la Barca Maria i el Pont del Petroli, i algunes queixes sobre la neteja d'algunes platges. En parla Víctor Figueroa, responsable de la guingueta Tacuara.
3: No tenim unes condicions com la resta de xiringuitos, però aquí el tema de la neteja no ens arriba tant, el tema de les platges doncs, està una mica més deixat.
1: Amb el turisme ja en marxa i la calor com a protagonista, el sector confia en un estiu de molta activitat arreu del litoral.
0: Com estem parlant, el 97% dels vehicles previstos van marxar de l'àrea metropolitana de Barcelona durant aquesta operació sortida de la segona Pasqua, segons informa el Servei Català de Trànsit.
4: En concret, es va comptabilitzar la sortida de 585.000 automòbils dels 600.000 previstos entre les 12 del migdia de divendres i les 3 de la tarda d'aquest dissabte.
0: Això sí, l'única nota negativa fins ara en aquest sentit d'aquest pont ha estat la mort d'un motorista ahir a la tarda en una sortida de via a la carretera de Collformic, a Osona, concretament al terme municipal del Brull.
4: Per causes que s'estan investigant, el motorista va sortir d'aquesta via. Es tracta d'un home de 56 anys, veí de Castellar del Vallès. Amb aquesta víctima ja són 45, les persones que han perdut la vida enguany a les carreteres catalanes, 18 de les quals són motoristes. I pel que fa a l'operació tornades, preveu que 300.000 vehicles tornin a l'àrea metropolitana de Barcelona entre les 12 del migdia i les 12 de la nit de demà dilluns, amb un retorn parcial de vehicles al llarg de la jornada d'avui.
0: I hem de seguir parlant d'aquest pont perquè aquesta segona Pasqua està coincidint amb el Dia Europeu dels Parcs Naturals.
4: I anem a la Biblioteca Central de Terrassa, que ha estat un dels espais que ha celebrat aquesta efemèride amb activitats per a tota la família. Tallers, jocs, contes i rutes guiades han servit per apropar la natura a la ciutadania i reivindicar la importància de preservar els espais naturals. Des de Ràdio Municipal de Terrassa, Dana Bombardó.
5: La Biblioteca Central de Terrassa s'ha sumat a la celebració del Dia Europeu dels Parcs aquest diumenge 24 de maig sota el lema Parcs i Biblioteques Naturalment, que organitza la xarxa de parcs naturals de la Diputació de Barcelona. Aquesta col·laboració posa de manifest la proximitat de la ciutat amb el seu entorn natural més emblemàtic.
6: El paper de la biblioteca doncs, seria apropar els usuaris de la biblioteca a la natura a través dels llibres i les activitats que fem a la biblioteca i que coneixen el parc i també respectin l'entorn natural que tenen al seu costat.
5: La biblioteca ha organitzat activitats per a totes les edats, des de tallers de bombes de llavors, jocs de pistes i contes participatius fins a un escape room i sortides guiades a Vallparadís. Una iniciativa que no només ha apropat la natura al cor de la ciutat, sinó que ha servit per recordar la necessitat de preservar els nostres espais naturals i la importància de cuidar el nostre entorn més proper.
0: I encara tenim una altra data assenyalada al calendari pel que fa al medi natural i coincidint amb aquest pont. Parlem de la Setmana de la Natura.
4: I en aquest cas, a Tordera, l'àrea de Medi Ambient coordina activitats al municipi, que s'allargaran fins al 12 de juny. Des de Ràdio Tordera, Lluís Sabater.
7: L'objectiu de les activitats programades per aquest any són els projectes de recuperació i conservació d'espècies amenaçades sota el lema Futur Viu. Amb aquest fil conductor es vol remarcar específicament que la conservació de la natura és una tasca urgent i quotidiana i que el futur només és possible si hi ha natura. Aquests projectes no només treballen per salvar espècies en perill, sinó també per restaurar els hàbitats dels quals depenen i garantir l'equilibri dels ecosistemes. A Tordera s'han preparat diverses activitats. N'avançava algunes d'elles el regidor de Medi Ambient, Sergi Massó.
8: Per altra banda, aquests propers dies també s'han programat diverses xerrades on es parlarà de basses, boscos inundats, rieres, rius i el valor de les zones humides del nostre municipi. Una xerrada específica sobre l'excursió pirinenca, Tordera i el Montnegre i, per últim, una xerrada divulgativa per entendre el nostre sistema solar, les estrelles més brillants i les constel·lacions visibles des de la nostra latitud.
7: Activitats que s'allargaran fins al proper 12 de juny.
0: Obrim ja plana política. El patriotisme es demostra acordant i no bloquejant el país. Aquest és l'argument que dona el president d'Esquerra Republicana, Oriol Junqueras, i que en aquest cas, com diem, l'ha anunciat avui per avalar els pressupostos.
4: I ho ha fet en una entrevista a La Vanguardia, on ha defensat que els pressupostos han de servir per reforçar serveis públics. Ens n'amplia aquesta informació la Norma Lebrero.
9: Als socialistes els retreu la falta d'ambició nacional i social i a Junts prioritzar la confrontació per damunt la responsabilitat institucional. Catalunya, ha dit Oriol Junqueras, necessitava sortir del bloqueig amb uns nous comptes, després de gairebé 3 anys amb els números congelats.
10: Tothom hauria de votar aquests pressupostos perquè tothom hauria de voler que hi haguessin més recursos per lluitar contra la sequera, per ajudar els nostres pagesos, per ajudar les nostres universitats, per ajudar els nostres hospitals. Tothom hauria de voler.
9: Els socialistes han defensat l'acord per construir el tren orbital com una infraestructura que no es pot menystenir com a moneda de canvi per als pressupostos. Jordi Riba és portaveu adjunt del PSC al Parlament en declaracions al programa Ciutadella.
11: Un canvi, un avenç significatiu en la concepció del país. Diguem-ne, superant una visió excessivament radial de les connexions i de les infraestructures, també ferroviàries partint de Barcelona, que ha representat una saturació, un col·lapse de les infraestructures, de la capacitat de les infraestructures.
9: Si es compleix el calendari previst, els pressupostos es podrien aprovar definitivament al Parlament a principis de juliol. El debat a la totalitat està previst per al 4 de juny i després continuarà la tramitació parlamentària amb esmenes i votacions finals.
0: Obrim ara plana de successos perquè els Mossos d'Esquadra investiguen una possible agressió sexual aquesta passada matinada a Lleida.
4: Una dona que tornava dels actes nocturns a la Plec del Cargol hauria estat agredida per dos individus a la zona de l'estació central d'autobusos, al carrer Príncep de Viana, a 3:45 de la matinada. Segons han confirmat els Mossos a la xarxa, s'ha obert una investigació per aclarir els fets i trobar-ne els autors.
0: I, d'altra banda, un centenar de persones s'han concentrat aquest migdia a la plaça del Vi de Girona per denunciar l'homicidi d'una dona trans a Figueres, uns fets que van passar aquest passat dimarts a plena llum del dia a mans de la seva exparella.
4: El col·lectiu trans i LGTBI de les comarques de Girona han denunciat l'exclusió de les dones trans dels feminicidis.
0: Escoltem ara Sandra Ibarz i Vanessa Apalabraza, presidentes de les associacions trans de l'Alt Empordà i de Girona, respectivament.
12: És una vergonya que dintre el segle XXI encara passin aquestes coses i que, per tant, les associacions hem de seguir en lluita.
13: Estan atacant a cada 2 per 3 una dona, però el fet que ella també es dona que és una persona trans, que sempre el fet de ser una dona trans s'invisibilitza.
4: El dia abans del crim, l'individu va ser condemnat a 6 mesos i a un allunyament de la víctima que va incomplir. El van detenir immediatament després del crim, quan s'estava rentant en una font pública. El jutjat de guàrdia va decretar divendres presó provisional sense fiança per l'individu.
0: I seguim amb més successos. Els Mossos d'Esquadra van detenir també el passat dia 14 dos homes de 19 i 25 anys per estafar més de 14.600 euros amb mòbils i targetes bancàries robades a Barcelona.
4: Els arrestats a Martorell i Sant Fost de Campsentelles accedien a la banca en línia i altres aplicacions de les víctimes per fer bízums i transferències bancàries a través de mules, per emmascarar la seva identitat real. Prèviament, el 4 de febrer, els investigadors ja havien detingut una tercera persona per participar en la creació i activació dels comptes bancaris que rebien els diners sostrets a les víctimes.
0: I encara un apunt més en matèria de successos, perquè entre 1 i 2 centenars de persones participen des d'ahir en una rave a Llardecans, a la comarca del Segrià, a uns quilòmetres del nucli urbà del municipi.
4: De moment no s'hi han registrat incidents i els Mossos estan duent a terme controls per evitar que hi accedeixi més gent. I també controls per assegurar que els que hi en surtin en cotxe estiguin en un estat que els permeti conduir. L'alcalde del municipi, Xavier Mor, no s'ha mostrat preocupat per la festa, que es preveu que s'allargui tot el cap de setmana. Es tracta del tercer any consecutiu que se celebra una rave al mateix lloc.
0: Parlem ara de notícies de proximitat. Creix l'interès en el vincle entre la salut i la natura en centres hospitalaris de Catalunya. És una de les conclusions que s'extreuen de la primera jornada de salut i natura que s'ha fet aquest passat dijous a l'Hospital d'Olot i Comarcal de la Garrotxa.
4: És una sèrie de xerrades i ponències per recollir projectes relacionats en aquest àmbit, per aplicar tant en hospitals com també en centres d'atenció primària. Ens amplia la informació des d'Olot FM, Roger Isern.
14: Que la Garrotxa és una de les comarques pioneres en treballar a l'àmbit de la salut i la natura no és cap secret. Ho demostren distincions com les que us explicàvem fa uns mesos per part de les Nacions Unides i que aquest dijous s'ha tornat a demostrar que el centre hospitalari Garrotxí és un punt de referència. S'hi ha fet la primera jornada Ecosistemes que cuiden comunitat, natura i benestar a les comarques gironines, organitzada per la Taula de Salut i Natura. Una sèrie de ponències i tallers que han volgut posar en comú aspectes relacionats amb com aplicar la natura a l'àmbit de la salut. Segons l'ambientòloga de la Unitat de Salut Mediambiental Pediàtrica de l'Hospital d'Olot i Comarcal de la Garrotxa, Montse Masó, un hospital com el d'Olot i tot el seu equip ja és referència en matèria de salut i natura per molts centres de Catalunya.
15: Jo et diria que des de la Fundació en general i des de la Unitat de Salut Mediambiental som referents no només a les comarques gironines, diria, de fet fa poc vam rebre un reconeixement de les Nacions Unides, fa 10 anys que estem treballant ja.
14: La jornada ha comptat, entre d'altres ponències, amb la participació de la directora d'Ipsalut, Maria Puigferrer, del gerent de CatSalut de la Regió Sanitària de Girona, Jaume Heredia, o del gerent de l'Hospital d'Olot i Comarcal de la Garrotxa, el doctor Lluís Ramia i Torrentà.
0: Canviem de terç. Una de les associacions d'animals de l'Espluga de Francolí denuncia no poder utilitzar les gosseres municipals.
4: Tot plegat per un canvi de forrellats que afecta de forma directa les activitats de rescat i refugi dels animals abandonats en aquest municipi de la Conca de Barberà. Ens dona tots els detalls des de l'Espluga FM Ràdio, Laia Molné.
16: L'associació Petjades, una de les encarregades del benestar animal a l'Espluga de Francolí, ha canviat recentment els forrellats de les gosseres municipals. Això ha fet que tant l'Ajuntament com l'altra associació de benestar animals, Peluts Francolins, no puguin fer un ús de l'espai, el que ha desencadenat una polèmica. Ho explica la presidenta de Peluts Francolins, Josefina Quadrats.
17: L'antiga associació que hi havia s'ha adueñat dels terrenys que tenia un conveni amb l'Ajuntament, se'ls ha fet tots seus i no ens deix opció a que puguem fer ús ni de les gosseres municipals tampoc, ni a nosaltres ni a l'Ajuntament.
16: Amb tota aquesta situació, l'Ajuntament de l'Espluga de Francolí treballa per trobar una nova localització a la gossera municipal, perquè asseguren que es troben en una zona inundable i poc adequada. A més, també renoven i amplien el conveni amb l'associació Peluts Francolins, adaptant-lo a la situació actual. Des de l'associació Penjades no han volgut fer declaracions per, segons han declarat, evitar la polèmica.
0: Obrim ja el bloc cultural i comencem parlant de l'aplec del Cargol de Lleida, que avui tanca les portes amb un total de 200.000 visitants, una autèntica xifra rècord de participació. Una edició amb nous espais i amb això sí també molta calor, fet que ha motivat que algunes colles instal·lessin piscines o elements climatitzats.
4: De tot plegat, se'n fa un balanç molt positiu en un aplec que ha comptat amb 124 colles i quasi 17.000 penyistes. Des de Lleida Televisió, Marc Piqué.
18: Lleida tanca avui una pleca amb rècord de participació assolint els 200.000 visitants. Ho fa en una edició marcada pels nous espais que han tingut una gran acceptació, com una gran carpa a l'espai central que ha servit de refugi climàtic o un altre espai de restauració al pavió 4. Tot això en un cap de setmana amb temperatures molt elevades. El president de la Federació de Colles de la Plec, Ferran Pèrdrix, explica que se'n fa un balanç molt positiu.
19: Els visitants que han vingut a la plec s'ho han passat molt bé, han gaudit d'aquests espais nous que hem aconseguit. La calor ha estat un tret diferencial d'aquest aplec, que els collistes no els hi afecta tant, als visitants una mica més, però que hem intentat doncs, mitigar, no?, amb aquests espais més oberts, més ombrejats, i que de cara a edicions futures mirarem alguns emplaçaments per si torna a tindre un any de calor, que ho puguem fer en les millors de les condicions.
18: Pel que fa a l'Hospital de Campanya, ha atès 120 actuacions amb 3 trasllats no greus.
0: Deixem Lleida i passem a Tarragona, on el Camp de Mar reviu l'esplendor de l'època romana en l'última jornada del Tarracó Viva.
4: Les recreacions històriques, els tallers o els monòlegs històrics omplen d'activitat l'espai aquest diumenge, que enguany se centra en el per què de Roma. Després de 28 edicions, el director sortint, Magí Seritjol, treu pit d'haver apropat i fet créixer la valoració i curiositat pel patrimoni històric entre la ciutadania. Seritjol es jubila i deixa el festival en un nivell molt alt. Alhora està convençut que la nova direcció, amb Julio Villar al capdavant, encara portarà el festival més enllà.
0: I hem de parlar també de cinema, perquè Javier Ambrosi i Javier Calvo, coneguts com Los Javis, han guanyat el premi a la millor direcció al Festival de Cinema de Cannes per La Bola Negra, ex aequo, això sí, amb el director polonès Pavel Pawlikowski per Fatherland.
4: La reivindicació gay basada en una obra de Federico García Lorca, aclamada durant 20 minuts en la projecció de dijous passat, ha portat el reconeixement del prestigiós festival per als Javis, que l'han recollit molt emocionats, i l'han dedicat a Sorogoyen i Almodóvar, que també competien a la secció oficial. D'aquesta manera, per segon any consecutiu, el cinema espanyol resulta premiat a Cannes, després de l'èxit de Cirat a l'edició anterior.
0: I més premis. Hem de parlar en aquest cas també de música, perquè el director d'orquestra Jordi Savall ha estat guardonat amb el premi Ernst von Siemens de Música 2026, un dels màxims reconeixements internacionals a una trajectòria professional al món musical. És el primer català que rep aquesta distinció.
4: Savall ha recollit el premi a Munic ahir dissabte a la tarda. La cerimònia es va celebrar al Prinzengarten Theater de la ciutat alemanya i ha comptat amb la interpretació de la Capella Reial de Catalunya i d'Esperion 21, dos grups fundats, entre d'altres, pel mateix Savall. El reconeixement, un dels més prestigiosos del món en el sector, distingeix la trajectòria de Savall per la seva vida dedicada a recuperar i projectar la viola de gamba i la música antiga catalana, que l'han convertit en un referent internacional.
0: I encara més premis i distincions, en aquest cas a nivell molt més local, perquè ahir al vespre el Centre Cultural Municipal de Valls es va convertir en l'escenari de la 43a edició de la nit dels Premis Ciutat de Valls. Precisament des de Ràdio Ciutat de Valls ens ho explica David Prats.
20: La cita va reunir prop de 200 convidats per reconèixer el talent, l'esforç i el compromís del teixit social, cultural i empresarial de la ciutat i de la comarca de l'Alt Camp. Durant la gala es van lliurar un total de 24 guardons repartits en 16 categories. Un dels moments més destacats de la nit va arribar amb l'entrega del títol de Vallenca de l'any 2026 a la sommelier Anna Casabona, que va agrair emocionada la distinció davant del públic assistent.
21: I la veritat és que és molt emocionant, perquè rebre una distinció, un reconeixement com aquest a casa teva, al teu poble, amb la teva gent, quan allò és que es diu que ningú és profeta a casa, doncs, bueno, doncs aquí hem demostrat que no és així i que realment doncs, es pot ser profeta a casa i, bueno, i molt feliç.
20: D'altra banda, el Premi a la Iniciativa Cívica va recaure en l'escola l'Adi Oms en reconeixement a la seva tasca educativa i social. La nit de premis va estar organitzada per la Fundació Ciutat de Valls, la Cambra de Comerç i l'Ajuntament.
0: Són les 2:21, moment de parlar d'esports.
22: Notícies en xarxa. Esports.
0: Comencem parlant de futbol femení, perquè el Barça va guanyar ahir la seva quarta Champions després de superar la final a l'Olímpic de Lió per 4-0 en aquesta final disputada a Oslo.
4: Eva Pajor, amb un doblet i catacoll amb diverses intervencions de mèrit, van ser les principals artífexs de la victòria blaugrana, mentre que Salma Parelluelo va posar la cirereta amb 2 gols més al tram final del partit.
0: Seguim parlant de futbol femení, en aquest cas a nivell nacional, a la Primera Federació, on avui es disputava la tornada de la final del play-off d'ascens entre l'Ona Sant Adrià i la Reial Societat B. Descobrim si les catalanes han aconseguit aquest ascens. En directe des de Ràdio Ciutat de Badalona, Aleix Blanc, bon dia.
23: Bon dia. Se li ha complicat i molt la classificació a l'Ona Sant Adrià perquè han començat el partit guanyant per 0-1, però a partir d'allí el planter Xuri Urdin, que s'ha posat les piles, ha empatat instants després al 85. ha tornat a marcar, situant el 2-1, i el temps de descompte, quan ja passaven 7 minuts, ha empatat l'eliminatòria la Reial Societat B. Per tant, a hores d'ara que estem al temps de la pròrroga, 12 minuts passen, Reial Societat B 4, Ona Sant Adrià 1, momentàniament ens aniríem a la tanda de penals.
0: Doncs veurem com acaba tot plegat, Aleix. Moltes gràcies per aquesta connexió en directe i enviem tota la sort del món a l'Ona Sant Adrià per veure si finalment aconsegueixen aquest ascens de categoria. Tornem ara al futbol masculí. Mala notícia, perquè el Girona no va passar de l'empat a 1 amb l'Elx i això significa caure al pou de la segona divisió en un desenllaç dramàtic ahir a Montilivi. La crònica d'aquest partit des de Girona FM, Pau Villafanyer.
1: El Girona Futbol Club va confirmar ahir el descens a segona divisió després d'empatar contra l'Elx en un partit carregat de tensió i d'impotència a Montilivi. Álvaro Rodríguez va avançar els visitants a les acaballes de la primera meitat i va deixar l'estadi glaçat, però només començar la segona meitat, Arnau Martínez va tornar a encendre l'esperança amb el gol de l'empat. El Girona, però, va ser incapaç de trobar el segon gol, tot i la necessitat, i els minuts finals es van convertir en una cursa desesperada contra el rellotge, que va acabar sense premi. Només un travesser de Lemar a les acaballes va donar esperança en aconseguir el gol de la victòria. L'entrenador del Girona, Michel Sánchez, resumia la sensació després del partit.
2: Hem estat fins al final en la situació de poder solucionar-lo i no hem estat capaços, només petits detalls, però la sensació és de frustració total.
1: Un Mitchell que no va confirmar ni desmentir la seva possible continuïtat. Ara el club haurà de reconstruir el projecte amb l'objectiu de tornar a primera com més aviat millor.
4: El Barça va tancar la Lliga amb derrota al camp del València per 3-1, mentre que l'Espanyol va empatar a 1 amb la Reial Societat.
0: Parlem també de Primera Federació, en aquest cas ahir ple d'objectius pels equips catalans.
4: El Nàstic va aconseguir la permanència després de l'empat a 1 contra l'Hèrcules, i el Sabadell i l'Europa jugaran el play-off d'ascens a segona. Els vallesans acaben segons després del 0-2 ahir al camp del Tarazona, mentre que els escapolats es van imposar per 3-2 a l'Eivissa i es van adjudicar la cinquena posició.
0: I pel que fa al play-off d'ascens a la segona federació, aquesta tarda es juga el partit de tornada de les semifinals entre el Badalona i l'Hospitalet. Tenim la prèvia d'aquest duel des de Ràdio Ciutat de Badalona, Aleix Blanc.
3: El Badalona ho té tot de cara aquesta tarda per intentar superar l'eliminatòria contra l'Hospitalet. Els escapulats, però, no es refien del 0-2 de l'anada i volen evitar qualsevol ensurt. El Badalona vol plantejar un partit com si fos un 0-0 de l'anada, i no s'equivoca. El potencial de l'Hospitalet és innegable, i a la mínima relaxació els de Sergio Juste poden treure-hi profit. El tècnic Miquel Azparrin explica que la clau serà anar pel partit.
6: Exactamente ese es el mensaje. Nosotros queremos ir a ganar el partido. Somos conscientes de un resultado favorable, pero que sobre todo queremos que nos refuerce en cuanto a la... En cuanto a la ilusión, en cuanto a emocionalmente ser conscientes de que estamos bien, pero si pensamos solo en defender el resultado, yo quiero defender el juego. Y desde el juego ir a ganar el partido. Veremos cómo va el resultado, seremos conscientes de ello, pero no damos nada por hecho.
3: El conjunt badaloní necessitarà el suport de l'afició i espera que l'estadi es pugui omplir més del que és habitual, ja que des del club s'ha fet una promoció de 2x1 en entrada.
0: El guanyador d'aquesta eliminatòria s'enfrontarà al guanyador de la que estan disputant en aquests moments Cornellà i Vilanova. A hores d'ara el partit se n'aniria a la pròrroga perquè els vilanovins estan guanyant per 0-1 en un partit que ara mateix ja es troba en el temps afegit de la segona meitat. Fins aquí el Notícies en Xarxa, edició migdia, que fa possible darrere nostra la producció, el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons. Qui us ha parlat, Adrià Jurado, i un servidor, Eduard París. Gràcies per escoltar-nos i passeu un bon diumenge.

0: Bon dia, són 2:15, us parla Eduard París.
1: Notícies en xarxa, edició migdia.
0: El pont d'aquesta segona Pasqua, marcat per la calor, ha omplert durant tot el cap de setmana les platges i zones turístiques de tot el litoral català.
2: Amb aquest escenari climatològic favorable, el sector turístic i hoteler afronta amb especial optimisme l'arribada de la temporada d'estiu.
0: Repassem ara la resta de notícies de la jornada. Adrià Jurado, bon dia.
3: Bon dia, Eduard.
0: L'única nota negativa, això sí, fins ara d'aquest pont és la mort d'un motorista ahir a la tarda en una sortida de via a la carretera de Collformica, Osona, concretament al terme municipal del Brull.
2: Amb aquesta víctima ja són 45 les persones que han perdut la vida enguany a les carreteres catalanes, 18 de les quals motoristes.
0: I en plana política, el patriotisme es demostra acordant i no bloquejant el país. Aquest és el titular que deixa el president d'Esquerra Republicana, Oriol Junqueras, per donar aval als pressupostos.
2: Ho ha dit en una entrevista a La Vanguardia, on ha defensat que els pressupostos han de servir per reforçar els serveis públics.
0: I recuperem successos perquè els Mossos d'Esquadra investiguin una possible agressió sexual aquesta nit passada a Lleida.
2: Els fets s'haurien produït a la zona de l'estació central d'autobusos, al carrer Príncep de Viana, 3:45.
0: Moment ara per conèixer la previsió del temps per a la jornada d'avui. Marc Jaureguizar, bon dia.
4: Hola, què tal? El matí ha estat radiant una altra vegada al conjunt de Catalunya amb un cel molt net a núvols i, per tant, ideal doncs, per fer activitats a l'aire lliure. A aquestes hores del migdia les temperatures a poc a poc van tirant cap amunt i avui els punts més càlids s'ubicaran una altra vegada a la plana de Lleida i l'interior de les Terres de l'Ebre. Però avui, a més, a l'interior de les comarques de Girona notarem que les temperatures pugen una miqueta més. A les valls del Pirineu també esperem arribar a una altra vegada als 30 graus i, de fet, a aquestes hores del migdia tenim creixement de nuvolada, sobretot al Pirineu i Prepirineu, que ens podrà deixar alguna gotellada, sobretot al sector de l'Aran i del nord del Pallars. Demà dilluns començarem una nova setmana amb la mateixa dinàmica, matí de sol i tarda creixement de nuvolades al Pirineu, amb un migdia que tornarà a ser càlid al conjunt de Catalunya. Ho anirem seguint aquí la xarxa. Que tingueu molt bona tarda.
0: I en els esports, el Barça guanya la seva quarta Champions femenina després de superar la final a l'Olímpic de Lió per 4-0.
2: Eva Pajor amb un doblet i Catacoll amb diverses intervencions de mèrit van ser les principals artífexs de la victòria blaugrana. A partir de les 7 a l'Avinguda Maria Cristina de Barcelona està previst que comenci la festa de celebració.
0: La informació local més destacada amb les notícies en xarxa. Són les 2:33, esteu escoltant el Notícies en xarxa, edició migdia, darrere nostra la producció, el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons, Adrià Jurado i jo mateix, Eduard París. El pont d'aquesta segona Pasqua, marcat per la calor, ha omplert durant tot el cap de setmana platges i zones turístiques de tot el litoral català, com ara la zona de S'Agaró o Badalona, tot plegat en un inici d'estiu que el sector veu amb optimisme i d'aquesta manera escoltem com ens porta tota la informació Núria Parera.
5: El pont de la segona Pasqua, marcat per les altes temperatures, ha omplert aquest cap de setmana les platges i zones turístiques del litoral català. A S'Agaró, el temps assolellat i calorós ha deixat carrers, restaurants i platges plens de visitants en un abans de la temporada d'estiu. També a altres punts del territori, com a Badalona, l'activitat a peu de platja s'ha intensificat amb l'obertura de guinguetes, fet que, tal com afirma Gerard González, responsable dels matins a la guingueta, augura una bona campanya.
6: Esperem que a l'estiu s'omple de gent que ve de fora també, que venen aquí a passar els estius i tot això, i el passeig està ple.
5: Els responsables del sector preveuen mantenir el bon ritme de feina, tot i les incidències habituals d'inici de temporada, marcada per les obres de la Barca Maria i el Pont del Petroli, i algunes queixes sobre la neteja d'algunes platges. En parla Víctor Figueroa, responsable de la guingueta Tacuara.
7: No tenim unes condicions com la resta de xiringuitos, però aquí el tema de la neteja no ens arriba tant, el tema de les platges doncs, està una mica més deixat.
5: Amb el turisme ja en marxa i la calor com a protagonista, el sector confia en un estiu de molta activitat arreu del litoral.
2: El 97% dels vehicles previstos van marxar de l'àrea de Barcelona en l'operació sortida de la segona Pasqua, segons el Servei Català de Trànsit. En concret, es va comptabilitzar la sortida de 585.000 automòbils dels 600.000 previstos, entre les 12 del migdia de divendres i les 3 de la tarda d'ahir dissabte.
0: L'única nota negativa fins ara d'aquest pont és la mort d'un motorista ahir a la tarda en una sortida de via a la carretera de Collformica, a Osona, concretament al terme municipal del Brull.
2: Per causes que encara s'estan investigant, el motorista va sortir de la via. Es tracta d'un home de 56 anys, veí de Castellà del Vallès. Amb aquesta víctima ja són 45 les persones que han perdut la vida enguany a les carreteres catalanes, 18 de les quals motoristes. Pel que fa a l'operació tornada, es preveu que uns 300.000 vehicles tornin a l'àrea metropolitana de Barcelona entre les 12 del migdia i les 12 de la nit de demà dilluns, amb un retorn parcial de vehicles al llarg de la jornada d'avui.
0: I també hem d'explicar que aquest pont de la segona Pasqua està coincidint amb una altra celebració, en aquest cas la del Dia Europeu dels Parcs Naturals.
2: I anem a la Biblioteca Central de Terrassa, que ha estat un dels espais que ha celebrat aquesta efemèride amb activitats per a tota la família. Tallers, jocs, contes i rutes guiades han servit per apropar la natura a la ciutadania i reivindicar la importància de preservar els espais naturals. Des de Ràdio Municipal de Terrassa, Dana Bombardó.
3: La Biblioteca Central de Terrassa s'ha sumat a la celebració del Dia Europeu dels Parcs aquest diumenge 24 de maig sota el lema Parcs i Biblioteques Naturalment, que organitza la xarxa de parcs naturals de la Diputació de Barcelona. Aquesta col·laboració posa de manifest la proximitat de la ciutat amb el seu entorn natural més emblemàtic.
8: El paper de la biblioteca doncs, seria apropar els usuaris de la biblioteca a la natura a través dels llibres i les activitats que fem a la biblioteca i que coneixen el parc i també respectin l'entorn natural que tenen al seu costat.
3: La biblioteca ha organitzat activitats per a totes les edats, des de tallers de bombes de llavors, jocs de pistes i contes participatius fins a un escape room i sortides guiades a Vallparadís. Una iniciativa que no només ha apropat la natura al cor de la ciutat, sinó que ha servit per recordar la necessitat de preservar els nostres espais naturals i la importància de cuidar el nostre entorn més proper.
0: I encara hi ha una altra data assenyalada al calendari referent al medi natural i coincidint amb aquest pont. Estem parlant de la Setmana de la Natura.
2: I en aquest cas, a Tordera, l'àrea de Medi Ambient coordina activitats al municipi que s'allargaran fins al 12 de juny. Des de Ràdio Tordera, Lluís Sabater.
9: L'objectiu de les activitats programades per aquest any són els projectes de recuperació i conservació d'espècies amenaçades sota el lema Futur Viu. Amb aquest fil conductor es vol remarcar específicament que la conservació de la natura és una tasca urgent i quotidiana i que el futur només és possible si hi ha natura. Aquests projectes no només treballen per salvar espècies en perill, sinó també per restaurar els hàbitats dels quals depenen i garantir l'equilibri dels ecosistemes. A Tordera s'han preparat diverses activitats. N'avançava algunes d'elles el regidor de Medi Ambient, Sergi Massó.
10: Per altra banda, aquests propers dies també s'han programat diverses xerrades on es parlarà de basses, boscos inundats, rieres, rius i el valor de les zones humides del nostre municipi. Una xerrada específica sobre l'excursió pirinenc a Tordera i al Montnegre i, per últim, una xerrada divulgativa per entendre el nostre sistema solar, les estrelles més brillants i les constel·lacions visibles des de la nostra latitud.
9: Activitats que s'allargaran fins al proper 12 de juny.
0: Obrim plana política. El patriotisme es demostra acordant i no bloquejant el país. Aquest és l'argument que el vicepresident d'Esquerra, Oriol Junqueras, ha donat avui per avalar els pressupostos.
2: I ho ha dit en una entrevista a La Vanguardia, on ha defensat que els pressupostos han de servir per reforçar els serveis públics. Ens n'amplia la informació Norma Lebrero.
11: Als socialistes els retreu la falta d'ambició nacional i social i a Junts prioritzar la confrontació per damunt la responsabilitat institucional. Catalunya, ha dit Oriol Junqueras, necessitava sortir del bloqueig amb uns nous comptes, després de gairebé 3 anys amb els números congelats.
12: Tothom hauria de votar aquests pressupostos perquè tothom hauria de voler que hi haguessin més recursos per lluitar contra la sequera, per ajudar els nostres pagesos, per ajudar les nostres universitats, per ajudar els nostres hospitals. Tothom hauria de voler.
11: Els socialistes han defensat l'acord per construir el tren orbital com una infraestructura que no es pot menystenir com a moneda de canvi per als pressupostos. Jordi Riba és portaveu adjunt del PSC al Parlament en declaracions al programa Ciutadella.
13: Un canvi, un avenç significatiu en la concepció del país. Diguem-ne, superant una visió excessivament radial de les connexions i de les infraestructures, també ferroviàries partint de Barcelona, que ha representat una saturació, un col·lap, col·lapse de les infraestructures, de la capacitat de les infraestructures.
11: Si es compleix el calendari previst, els pressupostos es podrien aprovar definitivament al Parlament a principis de juliol. El debat a la totalitat està previst per al 4 de juny i després continuarà la tramitació parlamentària amb esmenes i votacions finals.
0: Obrim ara plana de successos. Els Mossos d'Esquadra investiguen una possible agressió sexual aquesta passada matinada a Lleida.
2: Una dona que tornava dels actes nocturns a l'Aplec del Cargol hauria estat agredida per dos individus a la zona de l'estació central d'autobusos al carrer Príncep de Viana, a 3:45 de la matinada. Segons han confirmat els Mossos a la xarxa, s'ha obert una investigació per aclarir els fets i trobar-ne els autors.
0: I, d'altra banda, un centenar de persones s'han concentrat aquest migdia a la plaça del Vi de Girona per denunciar l'homicidi d'una dona trans dimarts passat a plena llum del dia a mans de la seva exparella.
2: Els col·lectius trans i LGTBI de les comarques de Girona han denunciat l'exclusió de les dones trans dels feminicidis. Escoltem Sandra Ibarz i Vanessa Apavablaza, presidentes de les associacions trans de l'Alt Empordà i de Girona, respectivament.
14: És una vergonya que dintre del segle XXI encara passin aquestes coses i que, per tant, les associacions hem de seguir en lluita.
15: Estan atacant a Carlos per tres una dona, però el fet que ella també es dona que és una persona trans, que sempre el fet de ser una dona trans s'invisibilitza.
2: El dia abans del crim, l'individu va ser condemnat a 6 mesos i un allunyament de la víctima que va incomplir. El van detenir immediatament després del crim, quan s'estava rentant en una font pública. El jutjat de guàrdia va decretar divendres presó provisional sense fiança per l'individu.
0: Anem ara amb notícies de proximitat i parlem de gastronomia, perquè Torredembarra ha tancat amb èxit la tercera edició del seu festival gastronòmic.
2: Entre divendres i dissabte s'han servit més de 14.000 tapes i racions en una cita que ha aplegat milers de persones al passeig marítim d'aquest municipi del Tarragonès. Ens informa des d'Ona la Torre Josep Sánchez.
16: La xifra suposa un augment molt important respecte a l'any passat, quan van ser unes 6.400, encara que aleshores el festival només es va celebrar un dia. Entre les propostes presentades hi havia pizzas casolanes, gelats, croquetes o plats més tradicionals. Hi han participat 21 establiments i 2 cellers del poble. Jovita Baltasar, regidora de Turisme i Comerç, destaca que el festival és un bon aparador per a la cuina de Torredembarra.
17: Pràcticament tots fan 2 o 3 tapes i per tant doncs, això fa que aquest festival doncs, es pugui veure una gran oferta i que per tant doncs, tothom que ve aquí pugui tastar molts platets i doncs, veure doncs, diferents cosetes de les que fan els diferents restauradors d'aquí del poble.
16: El festival gastronòmic ha coincidit una i més amb la segona Pasqua. Això ha fet augmentar el volum de visitants que han passat aquests dies per Torredembarra.
0: I seguim amb gastronomia, en aquest cas a les Terres de l'Ebre, perquè el llangostí es converteix un any més en el protagonista absolut a les taules de les cases d'Alcanar.
2: Des d'avui fins al 21 de juny, 9 establiments del poble del Montsià ofereixen les seves millors receptes al voltant d'aquest producte de proximitat, en el marc d'unes jornades que busquen impulsar tant el sector pesquer com la restauració. Des de 21 Ràdio, Alberto Calatayud.
18: Les cases d'Alcanar donen el tret de sortida a la 14a edició de les Jornades Gastronòmiques del Llagostí, un esdeveniment consolidat que posa en valor el producte mariner per excel·lència de la zona i permetrà degustar menús amb el llagostí com a ingredient estrella. Escoltem Marc Xavalera, alcalde d'Alcanar.
19: Donar suport al sector primari és fonamental per a que cada vegada sigui més fort, per a que cada vegada tinguéssim més producte a les nostres terres i evidentment seguirem fent l'aposta ferma i decidida cap al nostre sector primari, concretament cap als pescadors.
18: L'objectiu de les jornades és promocionar la qualitat del llagostí de les Terres de l'Ebre, un producte que arriba directament de la confraria de pescadors Sant Pere a les taules dels restaurants locals. Enguany la iniciativa compta amb la participació de 9 establiments de les cases d'Alcanar i es podrà gaudir fins el pròxim 21 de juny.
0: Parlem ja de cultura i fem una primera aturada a Lleida. Xifra rècord de participació a l'Aplec del Cargol, que avui tanca les seves portes amb 200.000 visitants. Una edició amb nous espais i amb molta calor, fet que ha motivat que algunes colles instal·lessin piscines o elements climatitzats.
2: De tot plegat, se'n fa un balanç molt positiu en un Aplec que ha comptat amb 124 colles i quasi 17.000 penyistes. Des de Lleida Televisió, Marc Piqué.
20: Lleida tanca avui un aplec amb rècord de participació assolint els 200.000 visitants. Ho fa en una edició marcada pels nous espais que han tingut una gran acceptació, com una gran carpa a l'espai central que ha servit de refugi climàtic o un altre espai de restauració al pavió 4. Tot això en un cap de setmana amb temperatures molt elevades. El president de la Federació de Colles de l'Aplec, Ferran Pèrdrix, explica que se'n fa un balanç molt positiu.
21: Els visitants que han vingut a l'aplec s'ho han passat molt bé, han gaudit d'aquests espais nous que hem aconseguit. La calor ha estat un tret diferencial d'aquest aplec, que els collistes no els hi afecta tant, als visitants una mica més, però que hem intentat doncs, mitigar, no?, amb aquests espais més oberts, més ombrejats, i que de cara a edicions futures mirarem alguns emplaçaments per si torna a tindre un any de calor que ho puguem fer en les millors de les condicions.
20: Pel que fa a l'Hospital de Campanya, ha atès 120 actuacions amb 3 trasllats no greus.
0: Ens anem ara fins a Tarragona, on el Camp de Mar reviu l'esplendor de l'època romana en l'última jornada de la Fira Tarracoviva.
2: Les recreacions històriques, els tallers o els monòlegs històrics omplen d'activitat l'espai aquest diumenge, que enguany se centra en el perquè de Roma. Després de 28 edicions, el director sortint, Magí Saritjol, treu pit d'haver apropat i fet créixer la valoració i curiositat pel patrimoni històric entre la ciutadania. Saritjol es jubila i deixa el festival en un nivell molt alt. Alhora s'ha convençut que la nova direcció amb Julio Villar al capdavant encara portarà el festival més enllà.
0: I hem de parlar també de música, perquè Maria del Mar Bonet ha exhibit la solvència de 6 dècades de trajectòria aquest passat vespre al Palau de la Música, on ha presentat L'aigua no cansa.

0: En el marc del Festival Guitar Barcelona, la cantautora balear ha fet un viatge per èxits que ha marcat la seva carrera per enfilar tot seguit cadascuna de les 9 cançons que formen l'àlbum publicat fa escassament 10 dies. El miler d'espectadors que han assistit a la vetllada han quedat captivats per l'expertesa de la veu de la cantautora, un intimista quintet de músics i un hipnòtic joc de llums.
1: Seguim parlant de música, en aquest cas, en un concert que no es celebrarà perquè la cloenda del Festival de Piano Toca'm de Tortosa a càrrec de Manu Guix s'ha suspès per motius de salut, segons ha informat l'organització del certamen.
0: L'actuació estava prevista per aquesta nit a partir de les 9 a la plaça de la Catedral i s'ha posposat el pròxim diumenge 31 de maig a la mateixa hora.
1: I encara un altre apunt cultural, perquè el Centre Històric de Caldes de Montbui s'ha omplert durant tot el cap de setmana de tallers i jocs de taula gratuïts, oberts a tothom, amb la segona edició del Caldes Juga.
0: Durant tot el dissabte i aquest matí de diumenge, les activitats han acollit centenars de famílies i persones de totes les edats que han vingut a gaudir de les moltes opcions que ha ofert la jornada. Des de Ràdio Caldes, Aleix Marí.
2: L'Associació de Veïns i Comerciants del barri del Centre Històric de Caldes ha tornat a donar al poble l'oportunitat de passar un cap de setmana simplement jugant i gaudint amb els seus amics, família o fills. Durant ahir i avui, l'espai de Can Rius s'ha omplert d'activitats i tallers que han comprès pràcticament tot el ventall de l'oci, des de zones de jocs de taula de tot tipus fins a tallers de creació de titelles, totebags i estels, passant per espais dedicats a joguines més innovadores com les marques Clicho, Zippies o Makedo. Així ha valorat la jornada una de les organitzadores, Helena Plaza Isen, en declaracions a Ràdio Caldes.
3: La veritat és que molt bé, quasi des de primera hora ha començat a venir molta gent amb moltes ganes de jugar. Ha triomfat molt el taller d'estels, ha agradat moltíssim, han arrasat. A baix també han agradat molt els jocs de petits, reconec de peques, està quedat molt petit, però la valoració general és molt bona.
2: Aquesta hora encara s'estan realitzant alguns tallers com el pintacares i les aquarel·les i, com dèiem, tot plegat tancarà d'aquí una horeta amb el sorteig del Zipi gegant imprès en directe en 3D a la mateixa zona de jocs.
1: Són les 2 i gairebé 49 minuts. Moment de parlar d'esports.
4: Notícies en xarxa. Esports.
1: Hem de començar parlant de futbol, com no podia ser d'una altra manera, del Barça femení, que va guanyar la seva quarta Champions femenina ahir després de superar la final a l'Olímpic de Lió per 4-0 en el partit disputat a Oslo.
0: Eva Pajor amb un doblet i Cata Colla amb diverses intervencions de mèrit van ser les principals artífexs de la victòria blaugrana, mentre que Salma Parayuelo va posar la cirereta amb 2 gols més al tram final del partit.
1: Seguim parlant, en aquest cas, de futbol masculí. Una mala notícia. El Girona no va passar de l'empat a 1 amb l'Elx i cau al pou de la segona divisió en un desenllaç de lliga dramàtic a Montilivi. La crònica del partit des de Girona FM, Pau Villafanyer.
5: El Girona Futbol Club va confirmar ahir el descens a segona divisió després d'empatar contra l'Elx en un partit carregat de tensió i d'impotència a Montilivi. Álvaro Rodríguez va avançar els visitants a les acaballes de la primera meitat i va deixar l'estadi glaçat, però només començar la segona meitat, Arnau Martínez va tornar a encendre l'esperança amb el gol de l'empat. El Girona però va ser incapaç de trobar el segon gol tot i la necessitat i els minuts finals es van convertir en una cursa desesperada contra el rellotge que va acabar sense premi. Només un travesser de Lemar a les acaballes va donar esperança en aconseguir el gol de la victòria. L'entrenador del Girona, Michel Sánchez, resumia la sensació després del partit.
6: Hem estat fins al final en la situació de poder solucionar-lo i no han estat capaços només petits

0: gironí en directe des de Girona FM, Marc 3R, bon dia.
1: Hola, bon dia. Doncs derrota, nova derrota del bàsquet Girona, és la quarta consecutiva de l'equip. Ara mateix es queden amb 13 victòries, ja sense opcions d'aspirar a la desena posició. Depenien de guanyar avui un Bilbao Bàsquet que s'hi jugava també masses coses en joc. L'equip de Jaume Ponsarnau volien ser els play-offs de la Lliga CB i estaran lluitant fins l'última jornada per aconseguir-ho després de guanyar per 6 punts a un Girona que ha començat molt bé, guanyant de 10 punts al primer quart, però a poc a poc el Bilbao, que té molt bon equip, ha aconseguit retallar diferències. El partit està molt igualat durant la segona part, però el joc interior i els punts de Melvin Panzer, que n'ha fet 20 més Linason, han sigut massa per un Girona que ha comès masses faltes personals, i el Bilbao ha tancat el partit amb un parcial de 22-11 a l'últim quart, amb dos triples als últims dos minuts del nord-americà Darron Hillier. Per tant, amb aquesta victòria, el Girona es manté en 12a posició i rebrà dijous o divendres de la setmana que ve, encara l'horari pendent per confirmar, a l'últim derbi de la temporada, en aquest cas contra el Joventut de Badalona, a Fontejau.
0: Moltes gràcies, Marc, i com ens acabes d'explicar, una llàstima aquesta nova derrota del bàsquet Girona.
2: I després d'assegurar la classificació als play-off de la Lliga Endesa i la sisena posició, la penya rep a l'Olímpic el San Pablo Burgos avui, a les 6 de la tarda, en la penúltima jornada de l'ACB. La prèvia d'aquest partit, precisament, des de Ràdio Ciutat de Badalona, Aleix Blanc.
3: La victòria a la pròrroga Tenerife va assegurar la classificació dels badalonins al play-off una temporada més. Amb la sisena plaça garantida, la penya intentarà escalar posicions a la taula per quedar el més amunt possible, tot i que sembla improbable per la diferència de victòries que hi ha entre els equips d'edat. El Joventut voldrà avui celebrar la classificació contra un San Pablo Burgos que està virtualment salvat. Les opcions de descens pels castellans són remotes, però una victòria contra la penya segellaria matemàticament la permanència. El jugador Yannick Crack ens explica com arriben els badalonins al partit.
4: Que Burgos està en una bona ratxa, hem guanyat 4 de los últimos 5 partidos, pero nosotros también estamos en buena racha. Venimos de 2 victorias claves fuera de casa, eso es muy difícil.
3: Si la clasificación es quedés como está actualmente, amb la penya en 6ª posición y el Barça en la tercera, hi hauria derbi català en la sèrie dels quarts de final pel títol de Lliga. Serà setmana de triple partit pels badalonins, ja que avui jugaran contra el Burgos, dimarts els minuts restants del partit contra Unicaja i divendres la darrera jornada contra el Girona a Fontejau.
0: Recuperem informació futbolística. En aquest cas ens n'anem ara a la primera federació masculina. Els 3 equips catalans ahir que disputaven l'última jornada van aconseguir els seus objectius.
2: El Nàstic va aconseguir la permanència després de l'empat a 1 contra l'Hèrcules, i el Sabadell i l'Europa jugaran el play-off d'ascens a segona. Els vallesans acaben segons després del 0-2 ahir al camp del Tarazona, mentre que els escapulats es van imposar per 3-2 a l'Eivissa i es van adjudicar la 5a posició.
0: I pel que fa al play-off d'ascens a la segona federació, aquesta tarda es juga el partit de tornada de les semifinals entre el Badalona i l'Hospitalet. Tenim la prèvia d'aquest duel des de Ràdio Ciutat de Badalona, Aleix Blanc.
3: El Badalona ho té tot de cara aquesta tarda per intentar superar l'eliminatòria contra l'Hospitalet. Els escapulats, però, no es refien del 0-2 de l'anada i volen evitar qualsevol ensurt. El Badalona vol plantejar un partit com si fos un 0-0 de l'anada, i no s'equivoca. El potencial de l'Hospitalet és innegable, i a la mínima relaxació, els de Sergio Juste poden treure-hi profit. El tècnic Miquel Azparrin explica que la clau serà anar pel partit.
5: Exactamente ese es el mensaje. Nosotros queremos ir a ganar el partido. Somos conscientes de un resultado favorable, pero que sobre todo queremos que nos refuerce en cuanto a la... En cuanto a la ilusión, en cuanto a emocionalmente ser conscientes de que estamos bien, pero si pensamos solo en defender el resultado, yo quiero defender el juego. Y desde el juego ir a ganar el partido. Veremos cómo va el resultado, seremos conscientes de ello, pero no damos nada por hecho.
3: El conjunt badaloní necessitarà el suport de l'afició i espera que l'estadi es pugui omplir més del que és habitual, ja que des del club s'ha fet una promoció de 2x1 en entrada.
0: El guanyador d'aquesta eliminatòria s'enfrontarà al guanyador de l'altra semifinal, que en aquests moments es troba en joc i a la pròrroga entre el Cornellà i el Vilanova. En aquest cas, el resultat ara mateix és de 0-2. Els vilanovins han arribat al temps reglamentari amb 0-1. Aquest resultat donaria la classificació al Cornellà, però els visitants han tornat a marcar en aquesta primera part de la pròrroga. Per tant, a falta de jugar-se aquests darrers 15 minuts, seria el Vilanova l'equip que accediria a la final per ascendir a la segona federació. I tanquem amb futbol sala, en aquest cas una mala notícia, perquè el Barça es va quedar fora de la final de la Copa del Rei.
2: El partit va acabar amb empat a 2 i a la

0: Tanda de penals, els andalusos van estar més encertats i d'aquesta manera jugaran la final amb el Cartagena.
1: Fins aquí el Notícies en Xarxa, edició migdia, que fa possible darrere nostre a la producció el servei d'informatius de la xarxa i als micròfons qui us ha parlat, Adrià Jurado, i un servidor, Eduard París. Gràcies per escoltar-nos i passeu un bon diumenge.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 3, us parla Adrià Jurado. Un centenar de veïns a les comarques gironines s'han concentrat aquest diumenge a la plaça del Vi de Girona per condemnar el crim de Figueres, en què va morir la Quim, una dona trans assassinada presumptament per la seva exparella el passat dimarts. Els assistents convocats per l'espai LGTBI han reclamat més mesures per les víctimes de violència masclista i han denunciat comentaris transfòbics arran del cas. Escoltem Sandra Ibarz i Vanessa Apablaza, presidentes de les associacions trans de l'Alt Empordà i de Girona, respectivament.
2: És una vergonya que dintre el segle XXI encara passi aquestes coses i que, per tant, les associacions hem de seguir en lluita.
3: Estan atacant a Carlos per tres una dona, però el fet que ella també es dona que és una persona trans, que sempre el fet de ser una dona trans s'invisibilitza.
1: Durant la concentració s'ha llegit un manifest, s'ha fet un minut de silenci i s'han encès espelmes, en recorda la víctima. I parlem en plena política catalana, ja que el president d'Esquerra Republicana, Oriol Junqueras, ha justificat la seva aprovació dels pressupostos assegurant que el patriotisme es demostra acordant i no bloquejant el país. Ho ha dit en una entrevista a La Vanguardia, on ha defensat que els pressupostos han de servir per reforçar els serveis públics. I anem en plena de successos, ja que la nota negativa d'aquest pont ha estat la mort d'un motorista ahir a la tarda en una sortida de via a la carretera de Collformica, Osona, al terme municipal del Brull. Amb aquesta víctima ja són 45 les persones que han perdut la vida enguany a les carreteres catalanes, 18 de les quals són motoristes. I els Mossos d'Esquadra investiguen una possible agressió sexual aquesta passada matinada a Lleida. Els fets s'haurien produït a la zona de l'estació central d'autobusos al carrer Príncep de Viana, a 3:45. Precisament obrim en plana cultural parlant de Lleida, ja que avui tanca la 45a edició de l'Aplec del Cargol, amb nou balanç de rècord pel que fa a visitants. Amb unes 200.000 persones han passat per al recinte dels Camps Elisis, que enguany ha reunit 17.000 aplequistes de 124 colles que han consumit unes 14 tones de caragols. I passem de Lleida a Tarragona, on el Camp de Mart reviu l'esplendor de l'època romana en l'última jornada de Tarracoviva. Després de 28 edicions, el director sortint, Magí Seritjol, treu pit d'haver apropat i fet créixer la valoració i curiositat pel patrimoni històric entre la ciutadania. I parlem en esports, ja que el Barça ha guanyat la seva quarta Champions femenina després de superar la final a l'Olympique de Lió per 4-0. A partir de les 7 de la tarda a l'Avinguda Maria Cristina de Barcelona està previst que comenci la festa de celebració. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 4, us parla Adrià Jurado. Un centenar de veïns a les comarques gironines s'han concentrat aquest diumenge a la plaça del Vi de Girona per condemnar el crim de Figueres, en què va morir la Kim, una dona trans assassinada presumptament per la seva exparella el passat dimarts. Els assistents convocats per l'espai LGTBI han reclamat més mesures per les víctimes de violència masclista i han denunciat comentaris transfòbics arran del cas. Escoltem Sandra Ibarz i Vanessa Apablaza, presidentes de les associacions trans de l'Empordà i Girona, respectivament.
2: És una vergonya que dintre del segle XXI encara passin aquestes coses i que, per tant, les associacions hem de seguir en lluita.
3: Estan atacant a Carlos per tres una dona, però el fet que ella també es dona que és una persona trans, que sempre el fet de ser una dona trans s'invisibilitza.
1: I la coordinadora Eix en Lluita, formada per moviments ecologistes i de la pagesia d'Osona, el Lluçanès, el Moianès i el Bages, han encès el debat contra el Pla Territorial Sectorial per a la implementació de les energies renovables a Catalunya, conegut com a Plater. Una primera mobilització duta a terme aquest diumenge a Vic ha de servir per consensuar el que asseguren és una resposta organitzada per rebutjar aquest projecte. I parlem de política, en aquest cas parlem d'Esquerra Republicana de Catalunya i del seu president, Oriol Junqueras, que avui ha justificat perquè ha avalat els pressupostos assegurant que el patriotisme es demostra acordant i no bloquejant el país. Ho ha dit en una entrevista a La Vanguardia, on ha defensat que els pressupostos han de servir per reforçar els serveis públics. I en plana internacional, el president dels Estats Units, Donald Trump, ha dit que s'està ultimant un acord amb l'Iran després que hagi negociat en diverses trucades per telèfon amb diversos mandataris de l'Orient Mitjà i d'Israel. En successos, avui hi ha hagut la mort d'un motorista, ahir a la tarda, en una sortida de via a la carretera de Cuiformic, a Osona, al terme municipal del Brull. Amb aquesta víctima ja són 45, les persones que han perdut la vida enguany a les carreteres catalanes, 18 de les quals motoristes. I els Mossos d'Esquadra investiguen una possible agressió sexual aquesta passada matinada a Lleida. Els fets s'haurien produït a la zona de l'estació central d'autobusos al carrer Príncep de Viana, a 3:15. I en cultura, Lleida precisament tanca aquest diumenge la 45a edició de l'Aplec del Cargol, amb un nou balanç de rècord pel que fa a visitants. Unes 200.000 persones han passat pel recinte dels Camps Elisis. I en esports, el Girona no va passar de l'empat a un amb l'Elx i cau a la segona divisió. Mentre que el Barça va perdre 3-1 i l'Espanyol va empatar 1 amb la Reial Societat. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 5, us parla Adrià Jurado. Els Mossos d'Esquadra han detingut 8 lladres multireincidents a Barcelona amb 141 antecedents policials en un dispositiu contra els robatoris violents de cadenes. L'operatiu es va dur a terme el dijous 21 de maig entre les 2 i les 11 de la nit als districtes de Ciutat Vella, l'Eixample i Sant Martí en el marc del pla Campai-Càtena contra la multireincidència. En paral·lel, els Mossos també van denunciar 4 persones amb 105 antecedents i van identificar 52 més amb un acumulat de 661 antecedents. I parlem de Rodalies, ja que els usuaris de la línia R11 que connecta Barcelona amb Portbou han iniciat una campanya de recollida de signatures per denunciar el deteriorament del servei de Rodalies de Catalunya. Sota la plataforma Ja n'hi ha prou reclamen que els trens de Rodalies regionals i mitja distància siguin gratuïts mentre no se solucionin les incidències. Manca d'informació i retards a les línies que asseguren pateixen diàriament des de fa gairebé 2 anys. I ens anem a Osona, el Lluçanès, el Moianès i el Bages, on la coordinadora Eix en Lluita, formada per moviments ecologistes d'aquesta zona, sobretot de la pagesia, han encès el debat contra el Pla Territorial Sectorial per a la implementació de les energies renovables a Catalunya, el conegut Plater. Una primera mobilització dut a terme avui a Vic ha de servir per consensuar el que asseguren que ha de ser una resposta organitzada per rebutjar aquest projecte. I parlem en clau política de Catalunya, ja que el patriotisme es demostra acordant i no bloquejant el país. Així ho assegura i ho fa servir com a argument el president d'Esquerra Republicana, Oriol Junqueras, que ha donat avui aquest argument per avalar els pressupostos aprovats amb el govern socialista, en una entrevista a La Vanguardia. Precisament també en aquesta entrevista ha retret als socialistes la falta d'ambició nacional i social i a Junts prioritzar la confrontació per damunt la responsabilitat institucional. I ens anem a Girona, on un centenar de veïns d'aquestes comarques s'han concentrat aquest diumenge a la plaça de Vida, Girona, per condemnar el crim de Figueres, en què va morir la Quim, una dona trans assassinada presumptament per la seva exparella el passat dimarts. En cultura, a Lleida, tanca aquest diumenge la 45a edició de l'Aplec del Caragol amb un nou balanç de rècord pel que fa a visitants. Unes 200.000 persones han passat pel recinte dels Camps Elisis. I seguim en plana cultural, ja que Jordi Servall recull el premi Ernst von Siemens. És el primer músic català a rebre aquesta distinció. I per últim, ara a les 7 a l'Avinguda Maria Cristina, està previst que comenci la festa de celebració de la quarta Champions del Barça. Fins aquí les notícies en xarxa.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 6, us parla Adrià Jurado. Aquest pont de la segona Pasqua ha estat marcat per la calor, que ha fet que s'omplin aquest cap de setmana les platges i zones turístiques de tot el litoral català. Precisament amb aquest escenari climatològic favorable, al sector turístic i hoteler afronta amb especial optimisme l'arribada de la temporada d'estiu. Precisament ara és moment per revisar la previsió del temps que ens espera durant el que queda encara d'aquest pont de la segona Pasqua. Marc Jaureguizar, bona tarda.
2: Hola, què tal? Acabem ara sí el cap de setmana que estan marcats sense cap mena de dubte per ser unes jornades de molta estabilitat, d'un ambient molt assolellat al conjunt del país i amb unes nuvolades que han tornat a aparèixer aquesta tarda a la zona del Pirineu i Prepirineu. Amb unes temperatures que s'han disparat també a les hores centrals del dia, sobretot a tres sectors ben diferenciats, a l'interior de les comarques de Girona, al Pla de Lleida i també l'interior de les Terres de l'Ebre, on hem tingut valors que han superat amb escreix els 33-34 graus. Per tant, jornada molt càlida, on les valls del Pirineu també hem tornat a assolir els 30 graus. De cara a demà, dilluns, començarem una nova setmana amb la mateixa dinàmica. Molt de sol durant tota la jornada i temperatures càlides a les hores centrals del dia. Ho anirem seguint. Que tingueu bona setmana.
1: Parlem de Rodalies, ja que els usuaris de la línia R11 que connecta Barcelona amb Portbou han iniciat una campanya de recollida de signatures per denunciar el deteriorament del servei de Rodalies de Catalunya. Sota la plataforma ja n'hi ha prou reclamant que els trens de Rodalies regionals i mitjana distància siguin gratuïts mentre no se solucionin les incidències, manca d'informació i retards a les línies que asseguren pateixen diàriament des de fa gairebé 2 anys. I en plena de successos, els Mossos d'Esquadra han detingut avui precisament un home de 44 anys a Juneda per suposadament haver agredit amb una arma blanca el seu company de pis, segons ha avançat el diari Segre i ha confirmat l'ACN. Els fets han passat en un habitatge del carrer Font, passats 5 minuts d'un quart d'una del migdia en el marc d'una baralla entre els dos convivents. La víctima ha estat traslladada a l'Hospital Arnau de Vilanova de Lleida. I encara en un altre, en plena de successos, una persona ha resultat ferida per arma de foc a la matinada d'ahir dissabte pels vols de 4:45. Els Mossos d'Esquadra investiguen els fets i la vida de la víctima, que va ser traslladada a l'Hospital Joan 23 de Tarragona, no corre perill, segons expliquen les mateixes fonts. I parlem d'esports, i parlem en concret del Barça, que ahir va guanyar la seva quarta Champions femenina després de superar a la final a l'Olímpic de Lió per 4-0. Precisament d'aquí una hora, l'avinguda Maria Cristina de Barcelona està previst que comenci la festa de celebració d'aquest títol. I fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa. Continguts en xarxa.
3: Aquesta setmana s'estrena Cowgirl, un film català protagonitzat per una grangera que necessita que la seva vaca es quedi prenyada. També arriba Les catadores de Hitler. Explica la història d'un grup de noies que a la Segona Guerra Mundial havien de provar el menjar del Führer per confirmar que no estava enverinat. I per als aficionats a Star Wars s'estrena The Mandalorian en Grogu.
4: No pots anar pel camí de dalt. La meva tona necessita calma.
5: Aquesta vaca és més rara que les merles blanques.
3: A Cowgirl, l'Empar, una grangera de 60 anys, necessita que la seva vaca Tona es quedi prenyada per mantenir la granja. Després de diversos intents fallits, demana ajuda al Bernat, un gran propietari de la zona. Quan finalment la vaca es queda embarassada, l'Empar s'enfronta al poble per protegir la tranquil·litat de l'animal.
4: Tona és molt sensible. A tu t'agradaria que te muntaren?
6: Depèn.
4: Ai, Martín, fes el favor.
6: Adelante. Vayan tomando asiento.
7: Tendrán que esperar al menos una hora. Para entonces estaremos seguros de que la comida no esté envenenada.
5: Envenenada.
3: Les catadores de Hitler ens porta a la tardor de 1943. La jove Rose fuig d'un Berlín bombardejat i es refugia al poble on viuen els seus sogres. Ben a prop es troba el quarter general de Hitler, el cau del llop. El Führer veu enemics a tot arreu i l'obsessiona que l'enverinin. Un matí, la Rose és recollida juntament amb altres joves del poble per provar el menjar que li preparen a Hitler.
8: ¿Cuándo acabará esto? Se retiran de muchos frentes. Desearía que perdiésemos.
9: Todos hemos escuchado historias acerca de un cazarrecompensas mandaloriano y un niño.
10: Solo doy caza a criminales de guerra imperiales. Eliminaremos a todos los malos de su baraja.
3: The Mandalorian and Grogu és la continuació de la sèrie The Mandalorian en forma de pel·lícula. L'imperi ha caigut i els senyors de la guerra imperials continuen dispersos per la galàxia. Mentre la incipient Nova República treballa per protegir tot pel que va lluitar la rebel·lió, ha reclutat l'ajuda del caçarrecompenses Din Djarin i el seu jove deixeble Grogu.
10: Este es el camino.

0: ready for this?
1: Ona Malgrat. Ona Malgrat.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 7, us parla Adrià Jurado. Els Mossos d'Esquadra han detingut avui diumenge un home de 44 anys a Juneda per suposadament haver agredit amb una arma blanca el seu company de pis, segons ha avançat el diari Segre i ha confirmat la CN. Els fets han passat en un habitatge del carrer Font, passat 5 minuts d'un quart d'una del migdia en el marc d'una baralla entre els dos convivents. La víctima ha estat traslladada a l'Hospital Arnau de Vilanova de Lleida. I aquest pont de la segona Pasqua ha estat marcat per la calor, que ha omplert aquest cap de setmana les platges i zones turístiques del litoral català, com ara S'Agaró o Badalona. Però una altra cosa que també marca en general els ponts és el trànsit. Precisament per ser pont a Barcelona es preveu que l'operació tornada, en ample majoria, sigui d'uns 300.000 vehicles entre les 12 del migdia i les 12 de la nit de demà dilluns, amb un retorn parcial de vehicles al llarg de la jornada d'avui. Precisament aquest retorn parcial de vehicles, tot i que està sent un retorn tranquil, alguns accidents han complicat la situació. Repassem l'estat del trànsit amb el Servei Català de Trànsit, precisament amb Silvia de l'Amo. Bona tarda.
2: Bona tarda des del Servei Català de Trànsit. En aquesta tarda de diumenge no hi ha gaires problemes, però sí accidents que estan entorpint la circulació i dificultant la mobilitat. És el cas d'una tipada entre dos vehicles a la 2, a Jorba, en sentit Barcelona, un carril tallat i 3 quilòmetres de congestió. Un altre accident a l'AP7 Avinyonet del Penedès, en sentit Tarragona. Aquí hi ha dos carrils oberts, els vehicles accidentats i els efectius s'han col·locat al carril addicional, però hi ha 5 quilòmetres d'aturades en sentit Tarragona i 1 quilòmetre en sentit contrari per l'efecte Tafaner. En el cas de la C58 ja s'ha produït un accident a Barcelona sobre mateix de l'ús de la Trinitat cap a Rondes i Meridiana. Encara hi ha 2 quilòmetres i mig de lentitud, tot i que s'han retirat els vehicles, i apareixen retencions en concret, per exemple, a la C65, a Llagostera, entre Llagostera i Santa Cristina d'Aro, cap a Girona. Us demanem, com sempre, que no baixeu la guàrdia. Molt bona tarda.
1: A banda d'aquests accidents que estan entorpint la circulació, l'única nota negativa fins ara d'aquest pont ha estat la mort d'un motorista i a la tarda en una sortida de via a la carretera de Cuiformic, a Osona, al terme municipal del Brull. Amb aquesta víctima són 45 les persones que han perdut la vida enguany a les carreteres catalanes, 18 de les quals motoristes. I anem en plana cultural, ja que el Camp de Mar de Tarragona reviu l'esplendor de l'època romana en l'última jornada de Tarraco Viva. Després de 28 edicions, el director sortint, Magí Sarijol, treu pit d'haver apropat i fet créixer la valoració i curiositat pel patrimoni històric entre la ciutadania. I en esports, ara mateix a les 7, l'Avinguda Maria Cristina ha començat la festa de celebració de la Champions femenina del Barça. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Ona Malgrat.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 8, us parla Adrià Jurado. Accident de trànsit a Jorba, l'A2, on han mort dues persones. Per causes que encara s'estan investigant, s'ha produït aquest accident entre una furgoneta i un turisme, amb el resultat de dues persones mortes i quatre de ferides menys greus, traslladades a l'Hospital d'Igualada. Precisament, connectem amb el Servei Català de Trànsit. Sílvia de l'Amo, bona tarda.
2: Bona tarda. Des del Servei Català de Trànsit continua tallat un carril a l'A2 a Jorba, en sentit Barcelona, on s'ha produït lamentablement un accident mortal on han mort dues persones. En el cas de la P7, Avinyonet del Penedès, aquí hi ha hagut una topada també, i en concret hi ha dos carrils oberts. Justament s'han pogut ubicar els vehicles al carril addicional que hi ha en sentit Tarragona, però hi ha una forta retenció, en concret 5 quilòmetres, i en sentit contrari, en sentit Barcelona, per l'efecte de Faner, són en aquests moments 8 els quilòmetres que hi ha. S'està treballant també per retirar un vehicle volcat a Vinyols i els Arcs, en sentit Barcelona, un carril tallat i un quilòmetre i mig de lentitud, i en aquests moments a retencions, per exemple, a la C31 a Santa Cristina d'Aro, en sentit Girona, 4 quilòmetres, i a la C32 a Sant Andreu de Llavaneres i Sant Vicenç de Montalt cap a Barcelona també una mica de lentitud. Això és tot. Bona tarda.
1: Amb aquest accident que se suma al d'ahir, quan un motorista va morir ahir a la tarda en una sortida de via a la carretera de Collformic, a Osona, al terme municipal del Brull, són 47 les persones que han perdut la vida enguany a les carreteres catalanes, en concret 18 de les quals motoristes. I obrim plana cultural i parlem de Lleida, que tanca aquest diumenge la 45a edició de l'Aplec del Caragol amb un nou balanç de rècord pel que fa a visitants. Unes 200.000 persones han passat pel recinte dels Camps Elisis, que enguany han reunit 17.000 aplequistes de 124 colles que han consumit unes 14 tones de caragols. I de Lleida ens anem fins a Tarragona, on el Camp de Mart reviu l'esplendor de l'època romana en l'última jornada de Tàrraco Viva. Després de 28 edicions, el director sortint Magí Seritjol treu pit d'haver apropat i fet créixer la valoració i curiositat pel patrimoni històric entre la ciutadania. I Jordi Savall recull el premi Ernst von Siemens. És el primer músic català a rebre aquesta distinció, un dels màxims reconeixements internacionals a una trajectòria musical. Ja en esports, des de fa una hora, a l'Avinguda Maria Cristina de Barcelona hi ha la festa de celebració del Barça per la seva quarta Champions femenina. En els resultats de Lliga, el Girona va passar de l'empat amb l'Elx, el Barça va perdre 3-1 i l'Espanyol va empatar amb la Reial Societat. Fins aquí les notícies en xarxa.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona nit, són les 9, us parla Adrià Jurado. Dues persones han mort en un accident de trànsit entre una furgoneta i un turisme a l'A2, a Jorba. Avui, a 6:15 de la tarda, segons informava el Servei Català de Trànsit. El sinistre també ha provocat 4 ferits menys greus que han estat traslladats a l'Hospital d'Igualada. Les causes de l'accident encara s'estan investigant. La via ha quedat parcialment tallada amb un carril tallat en sentit Barcelona. Amb aquestes dues víctimes ja són 47 les persones que han perdut la vida enguany a les carreteres catalanes i 3 d'aquestes en accidents que han sigut en aquest segon pont de Pasqua. L'altre accident va ser la mort d'un motorista i a la tarda en una sortida de via a la carretera de Collformic, a Osona, al terme municipal del Brull. I amb aquests són 18 els motoristes precisament que han mort, han perdut la vida a les carreteres aquest any. I l'operació tornada d'aquest pont, encara tot i aquestes dificultats, no ha començat, ja que es preveu que demà uns 300.000 vehicles tornin a l'àrea metropolitana de Barcelona entre les 12 del migdia i les 12 de la nit de dilluns. Per ara, repassant el trànsit, encara problemes, sobretot a l'AP7, arran d'un accident a l'altura de Avinyonet del Penedès, on encara hi ha 7,5 km de retencions. I en plana de successos, els Mossos d'Esquadra han detingut aquest diumenge avui un home de 44 anys a Juneda per suposadament haver agredit amb una arma blanca el seu company de pis. Segons ha avançat el diari Segre, ja ha confirmat l'ACN. Els fets han passat en un habitatge al carrer Font, passat 5 minuts d'un quart d'una del migdia en el marc d'una baralla entre els dos convivents. La víctima ha estat traslladada a l'Hospital Arnau de Vilanova de Lleida. I de les Garrigues, a les comarques gironines, on un centenar de veïns s'han concentrat aquest matí a la plaça del Vi de Girona per condemnar el crim de Figueres, en què va morir la Quim, una dona trans assassinada presumptament per la seva exparella el passat dimarts. Els assistents convocats per l'espai LGTBI han reclamat més mesures per les víctimes de violència masclista i han denunciat comentaris transfòbics arran del cas. I anem en el seguiment en plena de successos, ja que un dels impulsors de la fundació de la SECOT, Joan Antoni Pujals Vallhonrat, ha mort als 100 anys. L'empresari va estar vinculat amb el teixit industrial de Terrassa durant la seva vida, especialment dins del sector tèxtil. I en plena internacional, el president dels Estats Units, Donald Trump, ha refredat les expectatives d'un acord imminent amb l'Iran. Si aquest dissabte hi ha la xarxa social Truth Social que el pacte amb el règim dels ayatollahs estava ultimant, avui diumenge ha firmat a la mateixa xarxa i ha demanat als seus representants negociadors que no es precipitin a un acord. I en plana esportiva, el Barça ha celebrat durant aquesta tarda a l'Avinguda Maria Cristina de Barcelona la seva quarta Champions del Barça femení. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
2: Ona Malgrat. Ona Malgrat.

Mai t'has preguntat, com és la teva veu quan respires? I mai t'has preguntat, com és la teva veu quan et diu, ho tornis a intentar?

0: Ona Malgrat.
1: Ona Malgrat, una nova manera d'entendre la comunicació local.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona nit, a les 10 us parla Adrià Jurado. Demà es preveu que uns 300.000 vehicles tornin a l'àrea metropolitana de Barcelona entre les 12 del migdia i les 12 de la nit de dilluns, en l'operació tornada d'aquest pont de segona Pasqua. Malauradament, aquest pont s'han dut 3 víctimes mortals a les carreteres catalanes. 2 persones aquesta tarda a 6:15 en un accident de trànsit entre una furgoneta i un turisme a la A2 a Jorba. El sinistre també ha

0: provocat 4 ferits menys greus que han estat traslladats a l'Hospital d'Igualada. Les causes de l'accident encara s'estan investigant. L'altre accident va ser ahir a la tarda en una sortida de via a la carretera de Cuiformí, que usona el terme municipal del Brull. Amb aquestes víctimes ja són 47 les persones que han perdut la vida enguany a les carreteres catalanes. I seguim en plana de successos, ja que els Mossos d'Esquadra han detingut aquest mateix dia diumenge un home de 44 anys a Juneda per suposadament haver agredit amb una arma blanca el seu company de pis, segons ha avançat el diari Segre i ha confirmat l'ACN. Els fets van passar en un habitatge del carrer Font passat 5 minuts d'un quart d'una del migdia en el marc d'una baralla entre els dos convivents. La víctima ha estat traslladada a l'Hospital Arnau de Vilanova de Lleida. I de les Garrigues anem a les comarques gironines, on un centenar de veïns s'han concentrat aquest diumenge a la plaça del Vi de Girona per condemnar el crim de Figueres, en què va morir la Quim, una dona trans assassinada presumptament per la seva exparella el passat dimarts. Els assistents convocats per l'espai LGTBI han reclamat mesures per les víctimes de violència masclista i han denunciat comentaris transfòbics arran del cas. I parlem en clau més de tot el país i en clau sobretot de Rodalies, ja que els usuaris de la línia R11 que connecta Barcelona amb Portbou han iniciat una campanya de recollida de signatures per denunciar deteriorament del servei de Rodalies de Catalunya. Sota la plataforma Ja n'hi ha prou, reclamant que els trens de Rodalies regionals i mitjana distància siguin gratuïts mentre no se solucionin les incidències, manca d'informació i retards a les línies que asseguren pateixen diàriament des de fa gairebé 2 anys. En plana internacional, el president dels Estats Units, Donald Trump, ha refredat les expectatives d'un acord imminent amb l'Iran. Ahir dissabte deia a la xarxa social Truth Social que el pacte amb el règim dels ayatolàs s'estava ultimant. I avui diumenge ha afirmat que la mateixa xarxa que ha demanat als seus representants negociadors que no es precipitin per a un acord. I en cultura avui s'ha tancat la 45a edició de l'Aplec del Cargol amb un nou balanç de rècord pel que fa a visitants. Unes 200.000 persones han passat pel recinte dels Camps Elisis. I a Tarragona, al Camp de Mart, s'ha tancat també l'última jornada de Tarraco Viva després de 28 edicions amb el director sortint Magí Saritjol. I per últim tanquem amb esports, on el Barça avui ha celebrat la seva quarta Champions a Barcelona. Fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.
2: Ona Malgrat.

0: Ona Malgrat.
1: Ona Malgrat, una nova manera d'entendre la comunicació local.